mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta en conjunt estable. Sí que ha dominat pel sol, però amb intervals de núvols més freqüents fins a mig matí, de tipus baix, després amb algun núvol puntual poc destacable fins a mitja tarda, i al final del dia podrien tornar a augmentar una mica més els núvols. Tot sempre amb aquest mateix context d'un dia enlleganyat, de cel blanquinós, terrós, per presència de pols en suspensió que encara es mantindran la jornada d'avui, amb una temperatura que ha reculat unes dècimes aquesta nit i s'ha situat entre els 25 i 26, ha baixat poc, i demà també baixarà poquet, estarà al voltant dels 31, això sí, amb una humitat molt alta i amb molta xafogor. Vents febles, enterrals fins a mig matí i deixar loc amb algun cop puntual moderat del migdia i a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol una mica més destacable a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltran a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Fries, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
4: L'any passat continuàvem amb el que era que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Mm. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament doncs, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
1: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
4: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja ha deteriorat més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
1: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
5: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM. Està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no el fem a la taula ciutadana, que farem amb govern i oposició per modificar aquest ROM.
1: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
6: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
1: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
7: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
1: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
8: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
1: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler d'Esquerra Republicana i Juana Navarrete del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
9: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
10: I també me sorprende que este año pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos, ¿qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos los Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
1: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat, publicat aquest dimecres al matí, Aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a quarts de 8 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 3 quarts de 9 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, 2 urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat.
11: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més. En aquest cas, han marcat per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar 2 desplaçaments curts de temporada i, a més, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. algun provisional d'aquesta segona catalana, doncs queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
12: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que hores d'ara tenim força núvols baixos al damunt i que es mantindran fins a mig matí. Després sí que es aniran posant el sol amb el cel més clar, sobretot al centre del dia, i amb alguns núvols baixos de nou que tornaran a ser més abundants quan caigui la tarda, amb una temperatura que ha tornat a ser alta. Sí que ha baixat una mica respecte a la nit anterior, però hem tornat a tenir una nit tòrrida de 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb algun com moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps també en conjunt bastant similar, sí que dominat més aviat pel sol amb alguns núvols baixos a primera hora i cel clar gran part del dia amb alguns núvols alts a la tarda i algun de baix al final de la jornada amb una temperatura que no varia de gaire i aquesta nit tornarà a voltar els 25 de mínima, mentre que demà estarem al voltant dels 31 amb una humitat que serà també molt alta i ambient xafogós. Continuarem igual amb vents febles, amb terrals a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cada diumenge, pocs canvis. Continuem en aquesta mateixa línia de temperatures, amb domini del sol, amb cel clar al centre del dia i més núvols baixos a l'inici i final de la jornada, amb unes temperatures que es mouran entre els 25 i els 30 o 31 graus, amb humitat alta i continuarem amb molta xafogor. Vents sense canvis, en calmes o terrals a primera hora del matí i marinades molt febles de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària. De dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Un any més, aquest proper cap de setmana, el Club Patinatge Artístic Cubelles té a punt un dels seus espectacles, els festivals que ens té acostumats, doncs, que tothom es queda amb la boca oberta. Aquest any serà aquest proper dissabte i per parlar tenim a l'altra banda del fil telefònic a la seva presidenta, Alexandra. Alexandra, bon dia.
5: Bon dia.
4: Bé, doncs una vegada més, aquest any esperem sí que no hi hagi cap canvi d'última hora ni complicacions, com l'any passat, que recordem, doncs us va tocar el cap de setmana de la riuada i això ho va complicar una mica, però aquest any en principi això sembla que no haurem de patir i per tant podrem viure un dels vostres espectacles. No sé què és el que teniu preparat aquest cop.
5: Bueno, aquest cop canviem una mica el fil conductor i endinsarem a dintre d'un bosc encantat.
4: Un bosc encantat. En aquests espectacles vosaltres hi jugueu molt amb la llum, la il·luminació, la música, evidentment, no? I després, clar, evidentment, les coreografies de les patinadores. Les idees no se us acaben mai, pel que veig.
5: No, sempre n'hi ha de sobre.

0: obres i tenim que escollir.
1: A veure, explica'ns, quantes patinadores hi prendran part, com està pensat aquest espectacle?
0: A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Entenc que des del club, el club fa el seu espectacle i els convidats, doncs, les seves coreografies que no estan dins de l'espectacle que heu pensat vosaltres.
0: No, no són vinculades. És a dir, sempre pot haver-hi alguna casualitat, com va passar l'any passat, però ells tenen els seus balls muntats i nosaltres els convidem perquè ens ensenyin el que ells fan dintre del seu club, que molts cops són els mateixos balls que ells munten pels seus festivals.
1: Mm-hmm. Va, aprofitant una mica les seves coreografies, no?, i les tornen a repetir fora. El que això no és una competició.
0: No, no.
1: Aquí no hi ha jutges, no hi ha ningú que digui si ho fan millor uns que uns altres, sinó que és bàsicament un espectacle.
0: Bueno, tenen molts jutges, és a dir, tot el públic Vaya. Jutja en si,
1: això sí.
0: Si ho fan bé o ho fan malament.
1: Sí, sí. A més, com sempre, les grades obertes, no?, per qui vulgui anar a veure-ho.
0: Correcte, és totalment gratuït, apte per tots els públics, ja que nosaltres tenim patinadores que van des dels 4 anys fins als 17.
1: Ostres.
0: Encara que pot haver-hi alguna que una altra sorpresa.
1: Sorpreses, ojo. Horaris, a quina hora comença? Perquè les últimes edicions ja les fèieu cap al vespre per aprofitar, doncs, això que dèiem de les llums.
0: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
1: També.
0: Només amb la onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
1: Molt bé. Vol dir que a partir de les 8:30 hi hauran coses ja? Ja passaran coses?
0: Exacte, ja que la gent ens estem trobant que venen per agafar bons llocs i fan cua, doncs els animem una mica per la part de fora del pavelló.
1: Molt bé, molt bé. Aquest festival és una mica el... Clar, és que vosaltres aneu per anys naturals, em sembla, no? Les vostres competicions i això van per anys naturals o feu temporada
0: no,
1: com...
0: No, van per temporada, igual
1: temporada.
0: Que al col·legi.
1: Vale, per tant, tanqueu temporada, no? Ara això serveix una mica per fins aquí, diguéssim, no?
0: Exacte. Tanquem temporada, no entrenaments, perquè som un dels pocs esports que entrena fins a finals de juliol, però això serveix una mica de tancament de temporada.
1: Fins a finals de juliol. Descanseu a l'agost, entenc.
0: Sí.
1: I al setembre som-hi.
0: És
1: no?
0: L'únic que descansem, és l'únic.
1: Un mes de vacances, bueno, està bé, no està malament.
0: Exacte, perquè la resta de l'any no parem.
1: Que,
0: ni per vacances de Nadal ni per Setmana Santa.
1: A més, vosaltres teniu aquestes competicions que, per una banda, doncs, feu l'escola, no? Una competició més tècnica, que van passant nivells les patinadores. Després teniu els festivals on doncs, també hi ha competicions, que competiu amb les vostres coreografies. I després també teniu aquests festivals de lluïment. Per tant, clar, heu d'anar combinant coses, no?
0: Sí, exacte. Nosaltres només fem individual, en aquest cas, a nivell competició. Sí que el que és el festival, els balls del nostre festival, durant aquesta temporada els hem portat a alguns altres clubs que també ens conviden, llavors els aprofitem durant la resta de l'any. Però en si només competim a nivell individual.
1: Mm-hmm. Que això és durant la temporada, no? Que aneu fent aquests... que em surt exàmens, però no sé si són exàmens. No són exàmens,
0: són
1: competicions,
0: exàmens.
1: No?
0: Són, li diuen opens.
1: Això. I llavors, si superen, no? Les patinadores o els patinadors van pujant de categoria.
0: No funciona. Això sí que el que tu estàs dient, Marc, és
1: sí.
0: De fa uns anys.
1: Ah.
0: A dia d'avui, des de la pandèmia, va canviar tot una mica i va en funció d'un rànquing. És a dir, les nenes tenen que competir durant la temporada mínima 3 opens,
1: uh-huh.
0: De 3 competicions, de les quals després fan una mitja, ho posen en aquest rànquing, que és a nivell de tota Catalunya, i fan dels 18 primers, després fan una competició, del qual hem tingut la sort aquest any de tindre alguna patinadora. I després es fa, bueno, el Trofeu Catalunya, que també hem participat i hem tingut una nena que ens ha quedat sisena de Catalunya.
1: Molt bé, no? O sigui, classificada primer entre les 18 primeres i després sisena. Està molt bé, està molt bé. En quina categoria, això?
0: Era una categoria cadet de primer any amb nivell 3.
1: Cadet de primer any. Això vol dir que 14?
0: Sí, aproximadament.
1: Més o menys, no? Més
0: 13,
1: o menys.
0: 14.
1: Això de les categories i les edats, a més hi ha esports que canvien una miqueta i fan ballar una mica al cap. Molt bé, sí, doncs sí. Aquest... no sé si té títol el festival d'aquest any, el espectacle, a vegades... Com?
0: Perdona, que t'he tallat.
1: Digues, com li
0: no,
1: hem posat?
0: Que abans parlàvem del Bosc Encantat,
1: sí.
0: I en si el títol és El Bosc Encantat en les quatre estacions.
1: El Bosc Encantat en les quatre estacions. Moltes pistes, moltes pistes.
0: Que, bueno...
1: Alguna, no? Alguna pista, però
0: alguna.
1: Moltes sorpreses esperant aquest cap de setmana, dissabte, a partir de 8:45, ja als voltants del poliesportiu o del pavelló, i a partir de les 9, portes obertes i endavant, a buscar el millor lloc per veure aquest festival. Esperem que sigui tot un èxit, com sempre, i que no hi hagin contratemps. L'any passat, realment, se us va posar complicat fer aquest festival. Em sembla que ho va acabar fent a l'octubre, no? Em sembla, o...
0: Exacte.
1: Sí.
0: Vam patir la dana, vam netejar tot el pavelló per la tarda per poder fer-lo a la nit, però després va haver l'esbordament del riu.
1: Sí.
0: El diumenge no ens van deixar fer-ho tampoc per la desaparició de dues persones. I ja finalment ho vam fer el cap de setmana de l'11-12 d'octubre.
1: Sí, l'any passat va ser complicat, bé, aquestes coses, no? El temps tampoc el controla ningú i, per tant, doncs, ens va donar aquest ensurt. Aquest any no té pinta de que hagi de ploure.
0: No.
1: De fet, el problema serà la calor, potser, però en tot cas, Banús...
0: Bueno,
1: sí, Banús, aigua fresqueta i a gaudir d'aquest espectacle del Bosc Encantat en les quatre estacions. Aquesta és la proposta del Club Patinatge Artístic Cubelles per aquest dissabte al vespre, al poliesportiu, al pavelló de Cubelles, amb un nou espectacle i també doncs, amb aquests clubs convidats que doncs, també aportaran el seu granet de sorra. Alexandra, moltes gràcies, com sempre, desitjar-vos molta sort i que vagi tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, Marc.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que hores d'ara tenim força núvols baixos al damunt i que es mantindran fins a mig matí. Després sí que es aniran posant el sol amb el cel més clar, sobretot al centre del dia, i amb alguns núvols baixos de nou que tornaran a ser més abundants quan caigui la tarda, amb una temperatura que ha tornat a ser alta. Sí que ha baixat una mica respecte a la nit anterior, però hem tornat a tenir una nit tòrrida de 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb molta xafuor. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps també en conjunt bastant similar, sí que dominat més aviat pel sol amb alguns núvols baixos a primera hora i cel clar gran part del dia amb alguns núvols alts a la tarda i algun de baix al final de la jornada amb una temperatura que no varia de gaire i aquesta nit tornarà a voltar els 25 de mínima, mentre que demà estarem al voltant dels 31 amb una humitat que serà també molt alta i ambient xafogós. Continuarem igual amb vents febles, amb terrals a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cada diumenge, pocs canvis. Continuem en aquesta mateixa línia de temperatures amb domini del sol, amb cel clar al centre del dia i més núvols baixos a l'inici i final de la jornada amb unes temperatures que es mouran entre els 25 i els 30 o 31 graus, amb humitat alta i continuarem amb molta xafogor. Vents sense canvis, en calmes o terrals a primera hora del matí i marinades molt febles de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui arrissada amb una mica de marejó a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta, i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltran a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Frías, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
2: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció. És suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
1: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
2: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua ja deterioren més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
1: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. El govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú ha rebutjat establir cap ple sobre l'estat del municipi. L'oposició ha aprofitat la sessió extraordinària en què s'ha presentat aquest acord per expressar també múltiples crítiques al mandat, reclamar més debat i transparència sobre la gestió municipal. El conjunt de l'oposició, formada per Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP, ha presentat aquest dimecres en un ple extraordinari una proposta per establir un ple cada any per debatre sobre l'estat del municipi. La iniciativa ha rebut els 10 vots en contra de la majoria formada per l'executiu local d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú. Tot i aquest rebuig, l'executiu local ha obert la porta a parlar d'aquesta qüestió, d'aquests plens sobre l'estat del municipi, dins de la modificació del reglament orgànic municipal, el ROM, una modificació que ja estaria en marxa. El regidor de Transparència, Arturo Carrillo, és qui ha exposat el punt de vista del govern municipal i ha justificat així el seu vot en contra.
4: Els recordo que fa pocs mesos vam fer un ple per fer el nou ROM que volem aplicar a partir de la legislatura següent, que aquesta és la funció. Aquest govern va aprovar aquesta modificació del ROM, està pendent de convocar la taula amb tots els partits del consistori per tal de tirar endavant aquest nou ROM. S'està treballant en un esborrany de ROM des de serveis jurídics, que la secretaria també ho pot verificar. Una vegada tinguem aquest esborrany, el que farem és convocar aquesta taula, i crec que aquest punt, que és convocar un ple line, el que s'està demanant és modificar el ROM, que ara mateix no està incorporat, i això s'hauria d'incorporar al ROM. Jo els diria que aquest debat d'incorporar aquest ple extraordinari o no, el fem a la taula ciutadana, que a la taula que farem amb govern i oposició, per modificar aquest ROM.
1: Per la seva banda, els grups de l'oposició han defensat un ple d'aquestes característiques com el que han proposat aquest dimecres. El regidor de Vox, Jorge Mena, considera que un ple sobre l'estat del municipi també seria una oportunitat pel mateix govern local per explicar-se.
5: Queremos defender este tipo de plenos de estado del municipio porque creemos que son sanos y positivos para toda la población de Cubellas, por una cuestión ya no solo de transparencia, sino porque al final nosotros, todos los grupos municipales, estamos representando los puntos de vista de todos los cubellenses, incluido el propio gobierno. Entonces, esto ya no es simplemente una cuestión de fiscalización o intercambio de ideas que podamos tener entre oposición y gobierno, sino que también debería ser una oportunidad precisamente del gobierno de poder defender su gestión. Entonces, no se tomen esto como un ataque y les pedimos que voten a favor para que una vez al año podamos simplemente intercambiar ideas sobre cómo está yendo la gestión del gobierno.
1: Des de Junts per Cubelles, Robert Monzonis ha aprofitat la seva intervenció per enumerar unes quantes qüestions que considera que no s'estan tractant en prou profunditat en els plens municipals i que, per tant, es podrien debatre en sessions com la que han proposat des de l'oposició.
6: I és tota aquesta llista de qüestions i problemàtiques les que hauríem d'estar abordant i debatent en aquests plens municipals. I com això, vostès no és possible, defensem un ple sobre l'estat del municipi, com tenen Vilanova i la Geltrú o Sitges, on podem abordar les qüestions de fons que ens preocupen els cubellencs i cubellenques.
1: En el mateix sentit, Dani Pérez, regidor de la CUP, ha reclamat un esforç al govern local per donar més explicacions sobre les seves accions, sobretot les més dubtoses.
7: És molt trist que davant d'una proposta destinada a fomentar la transparència i la rendició de comptes, alguns prefereixin desacreditar-la parlant de dietes en lloc de parlar del contingut del debat. Si algú creu que la preocupació dels grups municipals és una assistència econòmica, aleshores potser està demostrant quina és la seva manera d'entendre la política. Nosaltres hem demanat aquest ple perquè volem respostes, perquè volem informació, perquè volem que la ciutadania conegui la realitat del municipi i perquè creiem que els veïns i veïnes mereixen molt més que propaganda i titulars.
1: Els portaveus dels grups de l'oposició, més enllà de defensar aquest acord d'establir un ple anual sobre l'estat del municipi, també han aprofitat aquesta mateixa sessió extraordinària per oferir la seva visió crítica d'aquest mandat 2023-2027. Tal com han fet, per exemple, en tota la seva intervenció, Esther Soler, d'Esquerra Republicana, i Juana Navarrete, del Partit Popular. Sentim uns fragments de les seves intervencions.
8: Es mostra realment que durant 2 anys vostès no han tingut pressupost. Han buscat mil i una excusa. Al final, els problemes de personal, la intervenció, corresponien al final del 25 i ho justificaven al final del 25. Però ja al final del 24, ja al començament del 25, ja al juny del 25, no ho sabem. Sempre van acusar el mateix. Potser és que no s'han posat d'acord, no ho sé, ni tampoc crec que sigui aquest l'objecte. No? Vostès estan aquí per governar i per donar solucions a la població. I el que queda molt palès és que és impossible que tinguem tanta degradació.
9: I també me sorprende que este año pues, un municipio como el nuestro, costero, que no tengamos chiringuitos. ¿Qué ha pasado con las concesiones de los chiringuitos? Porque todos los vecinos de al lado, todos Vilanova, Cuní, todos los municipios playeros tienen y nosotros no tenemos. Entonces son un montón de temas que afectan al ciudadano en su día a día y que entre todos hemos de intentar solucionarlo. Y insisto, los problemas están para solucionarlos, no para encallarse en tal, y esto ya se ha hecho. No, vamos a ver, estamos viendo que no está funcionando. Pues señores, intentemos buscar soluciones.
1: El ple extraordinari, celebrat aquest dimecres al matí, ha tingut una durada aproximada d'uns 3/4 d'hora i es pot recuperar en qualsevol moment al portal radiocubelles.cat. El ple es tornarà a reunir previsiblement aquest dimarts que ve, dia 21 de juliol, quan, en teoria, s'ha de convocar una sessió ordinària a partir de les 7 del vespre. Tanmateix, encara no s'ha fet aquesta convocatòria oficial i manca també la publicació de l'ordre del dia. Un comunicat signat pel Sindicat Independent de la Policia Local de Cubelles diu que la inoperància del govern local ha empitjorat el servei, segons paraules textuals. Aquest sindicat, que no té representació al comitè de l'Ajuntament, ha publicat tot un llistat de peticions que consideren incomplertes i responsabilitzen la manca de voluntat, diuen, del consistori. En el comunicat, publicat aquest dimecres al matí, aquesta secció de Cubelles del Sindicat Independent de la Policia Local, el CIP-FEPOL, diu que els agents han arribat al límit i apunten que la inoperància per part del govern municipal ha fet que la situació hagi empitjorat en els darrers anys, segons paraules textuals. Concretament, el sindicat llista 8 reivindicacions, com l'actualització d'un conveni col·lectiu caducat, cosa que afecta tots els treballadors de l'Ajuntament, la gestió de places que han caducat per no haver-les publicat en 3 anys o l'aplicació de l'increment salarial d'acord amb les funcions i riscos. A més, reclamen un increment del nombre d'agents, que diuen que són els mateixos des de fa més de 20 anys i que la població ha augmentat en uns 10.000 habitants, cosa que, segons publiquen, creen situacions de 2 agents patrullant tot el municipi. Consideren aquest grup sindical necessària l'estabilització de la plantilla per evitar que sigui una policia de pas. També denuncien que no s'ha fet la convocatòria per cobrir comandaments jubilats fa més de 2 anys i la necessitat d'habilitar un dipòsit de vehicles municipal tancat des del 2022. També parlen de la inoperància en la gestió del servei de grua municipal. Finalment, denuncien una retallada pressupostària i la manca de personal per fer tasques administratives. Tot això en un comunicat, repetim, signat pel sindicat CIP-FEPOL, que no té representació en el comitè de l'Ajuntament. Per la seva banda, el govern local, ara per ara, no ha fet encara cap declaració ni comentari sobre aquest comunicat. Un incendi ha afectat entre 3 i 4 hectàrees de vegetació entre Cubelles i Cunit aquest dimarts cap a 8:15 del vespre. Els bombers hi han enviat de seguida 7 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que han estabilitzat el foc cap a 9:15 del vespre, aproximadament quan portaven una hora ja treballant sobre el terreny. Des de Protecció Civil, en un primer moment, han enviat alertes als mòbils per demanar el confinament dels veïns de les urbanitzacions més pròximes a l'incendi. La majoria, 2 urbanitzacions de Cunit i una de Castellet. Unes ordres, però, que s'han aixecat al cap d'una hora, més o menys, quan els bombers han donat el foc per estabilitzat. Aquest mateix dimecres al matí, els bombers han confirmat a Ràdio Cubelles que han continuat treballant sobre el terreny amb 5 dotacions i uns 18 efectius per anar vigilant que el foc no revifés i poder donar-lo per controlat.
10: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més, en aquest cas han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana, doncs, queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu Imanol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
12: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
12: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que hores d'ara tenim força núvols baixos al damunt i que es mantindran fins a mig matí. Després sí que es aniran posant el sol amb el cel més clar, sobretot al centre del dia, i amb alguns núvols baixos de nou que tornaran a ser més abundants quan caigui la tarda, amb una temperatura que ha tornat a ser alta. Sí que ha baixat una mica respecte a la nit anterior, però hem tornat a tenir una nit tòrrida de 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb molta xafuor. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps també en conjunt bastant similar, sí que dominat més aviat pel sol amb alguns núvols baixos a primera hora i cel clar gran part del dia amb alguns núvols alts a la tarda i algun de baix al final de la jornada amb una temperatura que no varia de gaire i aquesta nit tornarà a voltar els 25 de mínima, mentre que demà estarem al voltant dels 31 amb una humitat que serà també molt alta i ambient xafogós. Continuarem igual amb vents febles, amb terrals a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cada diumenge, pocs canvis. Continuem en aquesta mateixa línia de temperatures amb domini del sol, amb cel clar al centre del dia i més núvols baixos a l'inici i final de la jornada amb unes temperatures que es mouran entre els 25 i els 30 o 31 graus, amb humitat alta i continuarem amb molta xafogor. Vents sense canvis, en calmes o terrals a primera hora del matí i marinades molt febles de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres, de 8 a 10. Temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Un any més, aquest proper cap de setmana, el Club Patinatge Artístic Cubelles té a punt un dels seus espectacles, els festivals que ens té acostumats, doncs, que tothom es queda amb la boca oberta. Aquest any serà aquest proper dissabte i per parlar tenim a l'altra banda del fil telefònic a la seva presidenta, Alexandra. Alexandra, bon dia.
5: Bon dia.
4: Bé, doncs una vegada més, aquest any esperem sí que no hi hagi cap canvi d'última hora ni complicacions, com l'any passat, que recordem, doncs us va tocar el cap de setmana de la riuada i això ho va complicar una mica, però aquest any en principi això sembla que no haurem de patir i per tant podrem viure un dels vostres espectacles. No sé què és el que teniu preparat aquest cop.
5: Bueno, aquest cop canviem una mica el fil conductor i endinsarem a dintre d'un bosc encantat.
4: Un bosc encantat. En aquests espectacles vosaltres hi jugueu molt amb la llum, la il·luminació, la música, evidentment, no? I després, clar, evidentment, les coreografies de les patinadores. Les idees no se us acaben mai, pel que veig.
5: No, sempre n'hi ha de sobres i tenim que escollir.
4: A veure, explica'ns, quantes patinadores hi prendran part? Com està pensat aquest espectacle?
5: A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
4: Déu-n'hi-do. Entenc que des del club, el club fa el seu espectacle i els convidats, doncs, les seves coreografies que no estan dins de l'espectacle que heu pensat vosaltres.

0: No, no són vinculades, és a dir, sempre pot haver-hi alguna casualitat, com va passar l'any passat, però ells tenen els seus banys muntats i nosaltres els convidem perquè ens ensenyin el que ells fan dintre del seu club, que molts cops són els mateixos balls que ells munten pels seus festivals.
1: Mm-hmm. Va aprofitant una mica les seves coreografies, no?, i les tornen a repetir fora. El que això no és una competició.
0: No.
1: Aquí no hi ha jutges, no hi ha ningú que digui si ho fan millor uns que uns altres, sinó que és bàsicament un espectacle.
0: Bueno, tenen molts jutges, és a dir, tot el públic Vaya. Jutja en si,
1: això sí.
0: Si ho fan bé o ho fan malament.
1: Sí, sí. A més, com sempre, les grades obertes, no?, per qui vulgui anar a veure-ho.
0: Correcte, és totalment gratuït, apte per tots els públics, ja que nosaltres tenim patinadores que van des dels 4 anys fins als 17.
1: Ostres.
0: Encara que pot haver-hi alguna que una altra sorpresa.
1: Sorpreses, ojo. Horaris, a quina hora comença? Perquè les últimes edicions ja les fèieu cap al vespre per aprofitar doncs, això que dèiem de les llums.
0: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
1: També.
0: Només amb la onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
1: Molt bé. Vol dir que a partir de les 8:30 hi hauran coses ja? Ja passaran coses?
0: Exacte, ja que la gent ens estem trobant que venen per agafar bons llocs i fan cua, doncs els animem una mica per la part de fora del pavelló.
1: Molt bé, molt bé. Aquest festival és una mica el... Clar, és que vosaltres aneu per anys naturals, em sembla, no? Les vostres competicions i això van per anys naturals o feu temporada
0: no,
1: com...
0: No, van per temporada, igual temporada. Que al col·legi.
1: Vale, per tant, tanqueu temporada, no? Ara això serveix una mica per fins aquí, diguéssim, no?
0: Exacte. Tanquem temporada, no entrenaments, perquè som un dels pocs esports que entrena fins a finals de juliol, però això serveix una mica de tancament de temporada.
1: Fins a finals de juliol. Descanseu a l'agost, entenc?
0: Sí.
1: I al setembre som-hi?
0: És
1: no?
0: L'únic que descansem, és l'únic.
1: Un mes de vacances, bueno, està bé, no està malament, no està malament.
0: Exacte, perquè la resta de l'any no parem.
1: Clar,
0: ni per vacances de Nadal ni per Setmana Santa.
1: A més, vosaltres teniu aquestes competicions que, per una banda, doncs, feu l'escola, no? Una competició més tècnica, que van passant nivells les patinadores. Després teniu els festivals on doncs, també hi ha competicions, que competiu amb les vostres coreografies. I després també teniu aquests festivals de lluïment. Per tant, clar, heu d'anar combinant coses, no?
0: Sí, exacte. Nosaltres només fem individual, en aquest cas, a nivell competició. Sí que el que és el festival, els balls del nostre festival, durant aquesta temporada els hem portat a alguns altres clubs que també ens conviden, llavors els aprofitem durant la resta de l'any. Però en si només competim a nivell individual.
1: Mm-hmm. Que això és durant la temporada, no? Que aneu fent aquests... que em surt exàmens, però no sé si són exàmens. No són exàmens,
0: no són
1: competicions,
0: exàmens.
1: No?
0: Són, li diuen opens.
1: Això. I llavors, si superen, no? Les patinadores o els patinadors van pujant de categoria.
0: No funciona. Això sí que el que tu estàs dient, Marc, és sí. De fa uns anys.
1: Ah.
0: A dia d'avui, des de la pandèmia, va canviar tot una mica i va en funció d'un rànquing. És a dir, les nenes tenen que competir durant la temporada mínim a 3 opens, uh-huh. De 3 competicions, de les quals després fan una mitja, ho posen en aquest rànquing que és a nivell de tota Catalunya, i fan dels 18 primers, després fan una competició, del qual hem tingut la sort aquest any de tindre alguna patinadora. I després es fa bueno, el Trofeu Catalunya, que també hem participat i hem tingut una nena que ens ha quedat sisena de Catalunya.
1: Molt bé, no? O sigui, classificada primer entre les 18 primeres i després sisena. Està molt bé, està molt bé. En quina categoria, això?
0: Era una categoria cadet de primer any amb nivell 3.
1: Cadet de primer any. Això vol dir que 14?
0: Sí, aproximadament.
1: Més o menys, no?
0: 13-14.
1: Això de les categories i les edats, a més hi ha esports que canvien una miqueta i fan ballar una mica al cap. Molt bé, sí, doncs sí. Aquest... no sé si té títol el festival d'aquest any, el espectacle, a vegades... Com?
0: Perdona, que t'he tallat.
1: Digues, com li han posat?
0: Que abans parlàvem del Bosc Encantat,
1: sí.
0: I en si el títol és El Bosc Encantat en les quatre estacions.
1: El Bosc Encantat en les quatre estacions. Moltes pistes, moltes pistes.
0: Que, bueno...
1: Alguna, no? Alguna pista, però
0: alguna.
1: Moltes sorpreses esperant a aquest cap de setmana, dissabte, a partir de 8:45, ja als voltants del poliesportiu o del pavelló, i a partir de 9:00, portes obertes i endavant, a buscar el millor lloc per veure aquest festival. Esperem que sigui tot un èxit, com sempre, i que no hi hagi contratemps. L'any passat, realment, se us va posar complicat fer aquest festival. Em sembla que ho va acabar fent a l'octubre, no? Em sembla, o...
0: Exacte.
1: Sí.
0: Vam patir la dana, vam netejar tot el pavelló per la tarda per poder fer-lo a la nit, però després va haver l'esbordament del riu.
1: Sí, sí, sí.
0: El diumenge no ens van deixar fer-ho tampoc per la desaparició de dues persones. Mm. I ja finalment ho vam fer el cap de setmana de l'11-12 d'octubre.
1: Sí, sí, l'any passat va ser complicat, bé, aquestes coses, no? El temps tampoc el controla ningú i, per tant, doncs, ens va donar aquest ensurt. Aquest any no té pinta de que hagi de ploure.
0: No.
1: De fet, el problema serà la calor, potser, però en tot cas,
0: bueno, Banús...
1: Sí, Banús, aigua fresqueta i a gaudir d'aquest espectacle del Bosc Encantat en les quatre estacions. Aquesta és la proposta del Club Patinatge Artístic Cubelles per aquest dissabte al vespre, al poliesportiu, al pavelló de Cubelles, amb un nou espectacle i també doncs, amb aquests clubs convidats que doncs, també aportaran el seu granet de sorra. Alexandra, moltes gràcies, com sempre, desitjar-vos molta sort i que vagi tot molt bé.
0: Moltíssimes gràcies, Marc.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Frías, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltran a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Frías, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
3: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos s'han tirat una miqueta més o perquè a mi pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
2: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
3: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja ha deteriorat més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
2: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis.
4: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més, en aquest cas han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs, rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana, doncs, queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltrán a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Fries, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
3: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
2: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Fries, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
3: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja deterioren més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. a més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
2: Actualment, l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Agatha.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que hores d'ara tenim força núvols baixos al damunt i que es mantindran fins a mig matí. Després sí que es aniran posant el sol amb el cel més clar, sobretot al centre del dia, i amb alguns núvols baixos de nou que tornaran a ser més abundants quan caigui la tarda, amb una temperatura que ha tornat a ser alta. Sí que ha baixat una mica respecte a la nit anterior, però hem tornat a tenir una nit tòrrida de 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb algun com moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps també en conjunt bastant similar, sí que dominat més aviat pel sol amb alguns núvols baixos a primera hora i si

0: ja, pocs canvis, continuem en aquesta mateixa línia de temperatures, amb domini del sol, amb cel clar al centre del dia i més núvols baixos a l'inici i final de la jornada, amb unes temperatures que es mouran entre els 25 i els 30 o 31 graus, amb humitat alta, i continuarem amb molta xafogor. Vent sense canvis, en calmes o terrals a primera hora del matí i marinades molt febles de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui arrissada amb una mica de marejada a la tarda.
1: Ràdio Cubelles. Notícies.
2: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
3: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar ATL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7% que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
2: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la Cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
4: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
2: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana

0: dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la festa major gran cap a la petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
1: La comissió de festes havia sol·licitat fer un recuperar la nit de jazz. El que passa és que això ja en parlarem, però la festa major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la festa major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la festa major gran i posar-la a la festa major petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de la nostra, del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple, que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina, i es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4, i tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es veig menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
2: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
3: De venir a comprar els cromos, i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. Uh-huh. I va ser tot una roda, i llavors crec que tinc bastant visualització, i bueno, i es va venent.
2: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per a autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Peregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
0: A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltran a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Fries, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
4: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Mm. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció. És suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tirat una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, pues, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció, que finalment sí que serà aprovada.
0: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Fries, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
4: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja ha deteriorat més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
0: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles.
2: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més, en aquest cas han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs rivals i derbis de proximitat. També hi hauran equips del Camp de Tarragona com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana doncs queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres. El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recinte s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per al cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
5: Seguim amb aquesta... amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor,
2: també.
5: Només amb la onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
2: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
5: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
2: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
9: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

trosset de cel amagat a la sorra, un riu que s'ha endut el present cap a una mar dolça. Que jo ja ho sé, que jo ja ho sé, que algun dia això serà pols també, però he trobat un trosset de cel que de mi no s'esborra.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que hores d'ara tenim força núvols baixos al damunt i que es mantindran fins a mig matí. Després sí que s'anirà imposant el sol amb el cel més clar, sobretot al centre del dia, i amb alguns núvols baixos de nou que tornaran a ser més abundants quan caigui la tarda, amb una temperatura que ha tornat a ser alta. Sí que ha baixat una mica respecte a la nit anterior, però hem tornat a tenir una nit tòrrida de 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps també en conjunt bastant similar, sí que dominant més aviat pel sol amb alguns núvols baixos a primera hora i cel clar gran part del dia amb alguns núvols alts a la tarda i algun de baix al final de la jornada amb una temperatura que no variarà gaire i aquesta nit tornarà a voltar els 25 de mínima, mentre que demà estarem al voltant dels 31 amb una humitat que serà també molt alta i ambient xafogós. Continuarem igual amb vents febles, amb terrals a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cada diumenge, pocs canvis. Continuem en aquesta mateixa línia de temperatures amb domini del sol, amb cel clar al centre del dia i més núvols baixos a l'inici i final de la jornada amb unes temperatures que es mouran entre els 25 i els 30 o 31 graus, amb humitat alta i continuarem amb molta xafogor. Vents sense canvis, en calmes o terrals a primera hora del matí i marinades molt febles de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
3: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar ATL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars, que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat, quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà, i d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després, la sortida de la cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
4: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk. Una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: La comissió de festes havia sol·licitat recuperar la nit de jazz. El que passa és que, això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes, des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16, i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina, i es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4, i tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es ven menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
2: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
3: De venir a comprar els cromos, i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. Uh-huh. I va ser tot una roda, i llavors crec que tinc bastant visualització, i bueno, i es va venent.
2: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Peregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
0: A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltran a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Fries, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
4: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció. Suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
0: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Fries, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
4: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja deterioren més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
0: Actualment, l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles.
2: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més, en aquest cas emmarcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs rivals i derbis de proximitat. També hi haurà equips del Camp de Tarragona, com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau, i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana doncs queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres. El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recinte s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
5: Seguim amb aquesta... amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor,
2: també.
5: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
2: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
5: Bueno, aquest cop canviem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
2: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival de El Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
6: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
8: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
2: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Les festes d'estiu als barris de Cubelles són una cita cada any habitual i un d'aquests casos és el del Corral d'Ancona, que aquest cap de setmana que ve, 17 i 18, té a punt també una programació doncs que va dirigida tant als seus veïns com qualsevol del municipi que s'hi vulgui acostar aquest divendres i aquest dissabte. Per tenir més detalls de què han preparat aquest any al Corral d'Ancona i també doncs, fer una mica de repàs de l'actualitat del barri, avui ens visita el president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Frías. Benvingut a Ràdio Cubelles, gràcies per atendre'ns.
5: Què tal? Moltes gràcies.
4: I bé, això, teniu a tocar ja les festes d'estiu. Què heu preparat aquest any? Què tindreu divendres?
5: Pues mira, aquest any les festes són el divendres 17 i dissabte 18, no? I el que continuem fent pues, és una mica la trajectòria que portem fent molts anys a l'associació, no? L'associació tenim aquest Handicap, que és una associació que està dividida com en dos persones, en dos edats, vale? El divendres el que fem és una festa més orientada a la gent més gran i el dissabte el que fem és una festa pues, més orientada al que és la gent més jove, una mica més lúdica, no? Divendres tenim pues, el típic concurs a truita, que és molt tradicional i a la gent li agrada molt. Després continuem amb un grup musical, el Zenit, que porta, jo em sembla que portarà potser 15 o 20 anys venint aquí a Corral d'Ancona, i el volem continuar tenint, perquè ens agrada molt, i a mi principalment també.
4: Mm-hmm. I després, el Zenit, eh?
5: El Zenit, sí. I després tenim colorem la festa amb el que és un ron cremat. És molt tradicional i penso que agrupa molta gent. I bueno, pues per dissabte el que tenim fet, si he pensat, són els inflables d'aigua, que ens el porta al Medir, mm-hmm. al Medir Flash, i després a les 22 hores tenim un concert del Salvador Beltrán. L'any passat va ser el primer cop que el vam contactar amb ell, ens va agradar, a la gent també li va agradar molt, i aquest any pues, continuarem amb aquest noi, que sota el nostre punt de vista

0: allà la zona sempre és la mateixa, és la pista de futbol. Allà tenim dos mòduls, que són el local de l'associació, que bueno, mica en mica pues, anem treballant amb ell. I bueno, aquest any el que sí que tenim com és la calor. El pla alfa és una mica el que ens dirà si podem fer la barbacoa o no. En el cas de que no podem fer la barbacoa, sí que tenim un plan B per poder substituir la barbacoa amb planxes. I bueno, de moment esperarem a veure què diu el pla alfa, però creiem que tot anirà prou bé.
1: Clar, depenent del nivell de risc d'incendi, doncs podreu fer brasa o no,
0: o no.
1: Ser planxa, no? En tot cas, menjar per qui s'hi acosti n'hi haurà, no?
0: I veure també.
1: I veure també. Molt bé, des de l'associació de veïns, com munteu però aquestes festes? Suposo que teniu un suport de l'Ajuntament, no? I vaja, com les munteu? Però explica'ns.
0: En un primer moment l'Ajuntament ens dona tot el suport que necessitem, vale? Sí que és veritat que bueno, ara aquest any la forma de tramitar la subvenció és molt diferent. L'any passat ja vam començar amb... Bueno, l'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale? Aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tirat una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estem una mica supeditats a aquesta subvenció, que finalment sí que serà aprovada. A mi m'han comentat els responsables polítics que sí que es portarà a cau.
1: Molt bé, i després doncs, allà en el dia a dia, a l'hora de muntar les coses i tot, doncs, us ho feu una mica entre els socis, la junta...
0: Aquí és el guai. Tenim una junta directiva, que és una junta molt dinàmica, a mi m'agrada molt, és una junta que el que demanes està allà. Tenim, pues mira, el Robert, que és el tresorer, és la càrrega de la barbacoa i del menjar, i el que ell necessiti ho té també de la meva part. És un home que s'ho curra molt. Després tenim a la Íria, de la peluqueria Íria, que també que és molt dinàmica, és molt ditxeratxera, li agrada fer aquestes coses, té don de gentes, i també ens agrada molt. Tenim amb la vicepresidenta, que és la Isabel, que ja porta molts anys a l'associació i bueno, és també una mica pues, l'alma de la Junta. Aquesta, la vicepresidenta, la Isabel, porta gent de les seves associacions també, del Ball Popular que té d'aquí del Ball de Saló i bueno, pues, per una part també tenim a la Tània, que és una vocal que també ens ajuda molt a tot el tema de l'organització, de comprar coses per internet, les fregidores, ens ajuda molt. I bueno, pues la meva part, no? La meva part jurídica, que és tramitar la documentació a la Generalitat, a l'Ajuntament, les subvencions, tot. I bueno, de moment aquí pues estem molt bé. A mi la junta que tenim m'agrada molt i és molt dinàmica.
1: I ara mateix l'associació de veïns en quina situació es troba? Quants socis sou? I bé,
0: ara més o menys el que tenim al llibre de socis són uns 100 i pico socis, no sé ara molt bé el número. Actualment són 86 d'alta i la resta fins al 100 i algo estarien de baixa. És una associació que, bueno, que costa una mica d'aconseguir socis perquè bueno, pues, Corral d'Ancona té una característica que és una zona estival. No tothom està, no és com el poble, no? Que estem allà al 100% dels dies. Corral d'Ancona sí que és veritat que té pues, aquesta dinàmica. Que
1: és molt de segona residència.
0: Ah, exacte. I bueno, pues, una mica a mica, cada any fem algun soci, 3-4 socis, però bueno, mica en mica anirem pujant.
1: Sí que amb els anys, però cada vegada també hi ha hagut més primera residència,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, clar, segur... en un principi Cubelles era un poble que era molt estival, de segona residència. Ara crec que ja després del Covid el que Cubelles s'ha convertit en un municipi on ja no és del 100% de segona residència, sinó ja comença a ser una primera residència habitual per tothom. I això doncs, ens serà

0: i ens ajuda a poder dinamitzar el municipi i l'organització.
1: I el barri ara mateix, doncs, també, quina lectura en feu? Quines necessitats teniu o veieu que us fan arribar, doncs, els veïns mitjançant l'associació?
0: Pues mira, d'entrada, les necessitats que tenim, aquí jo m'he de treure el barret cap a l'alcaldessa, perquè amb la Rosa, perquè sempre que tenim una necessitat, Rosa, passa això, no pateixis. Al moment ja està, no tenim llum, escolta Rosa, que no hi ha llum, que no pateixis, que als 20 minuts estan els tècnics de llum per allà. Tenim una fuga d'aigua, un forat al carrer, un tal, Rosa, què passa això? Doncs no hi ha cap problema. Actualment sí que és veritat que l'associació, bueno, el que és l'organització, sí que té dos problemes, no? L'alta velocitat dels vehicles que circulen per allà i, bueno, el que és el local, no? En primera part, el que és l'alta velocitat dels vehicles, vam poder sol·licitar uns badens, però, bueno, mica en mica els podrem, penso que sí que arribaran, perquè tenim un problema i no voldríem que aquest problema sigués un problema de seguretat al carrer. L'alta velocitat comporta un perill a la via i penso que d'això l'Ajuntament i nosaltres hem de convidar que això es solucioni. I hem de portar la nostra part també per poder fer consciència a la gent de que allà no pot circular com si fos allò una autopista. I bueno, de la segona part, el que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja ha deteriorat més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer, però l'Ajuntament s'involucra en aquest sentit i estem molt agraïts també.
1: Per tant, reformar una mica el local seria una de les vostres prioritats. Sí que vam veure que els pressupostos participatius Exacte. Es va presentar, no, aquesta opció, que no ha sigut de les guanyadores, però vaja, no sé si us han dit des de l'Ajuntament que es podria mirar més endavant.
0: El que em va agradar molt a mi és que els pressupostos participatius ens van acceptar aquesta proposta i, bueno, sí que és veritat que a ulls de la resta del poble no va ser molt acceptada, perquè, bueno, el que deien les bases dels pressupostos, pues, bueno, que havien d'afectar un col·lectiu indeterminat o determinat de persones. Clar, aquesta coletilla, jurídicament, pues, sembla que és un concepte jurídic indeterminat. I això, pues, bueno, d'alguna manera ens camufla o ens permet obrir una via a aquesta proposta, no? Però, bueno, que per la meva part sí que no va tenir l'acceptació que jo voldria, perquè va tenir molt poca participació, penso que de la nostra associació. La nostra associació és una associació, bueno, que la majoria de gent és gran, no té tantes facilitats amb les xarxes socials, amb els mòbils, per poder fer aquest tràmit, no? Sí que és veritat que l'Ajuntament va estar un dia per posar una taula i poder votar els pressupostos a la plaça del mercat, però, bueno, penso que no va tenir el calatge per part de la nostra associació i dels veïns. A més, sumant-li que això és una, bueno, és una associació de gent gran i de segona residència.
1: Bé, en entrevistes anteriors, doncs, amb companys o persones que havien passat per la Junta, també sempre n'havien parlat. Una de les preguntes obligades era també la del quinto recibo, no? que tants anys va marcar l'Associació de Veïns del Corral d'Ancona. Això, en principi, estaria resolt? No sé
0: això
1: si encara us queda alguna rèmora de...
0: Ja va quedar resolt, ja per les actes i per tot l'històric que hi ha del llibre d'actes, jo ja no veig el quinto recibo per ningun lau, però, bueno, ja no, això es va solucionar, ja no hi ha problemes. Van a, fins i tot, em sembla que a judici o alguna cosa així, si no recordo malament.
1: Sí, no, hi va haver va ser una cosa que va durar anys, no? Exacte. Però finalment doncs, es va acabar resolent.
0: A mi no em va agafar perquè jo des de que vaig entrar la... Jo em vaig venir a viure aquí el 2000... Jo sempre he sigut aquí a Cubelles com a segona residència, els meus avis vivien aquí, jo vivia a Gavà, però bueno, alguna vegada els meus avis es van fer gran, doncs ens fa falta ajuda, van venir cap aquí, no va haver-hi cap problema, no? I en aquest moment sí que vaig accedir a la Junta com a secretari primer, per tota la part jurídica, i després va haver una dimissió de la presidenta, i bueno, vaig haver d'agafar el càrrec perquè si no, no...
1: No hi havia relleu.
0: No, hi havia relleu per ser president. Pel que sigui, per la resta de càrrecs sí, però per president va costar molt. I dic, bueno, pues, em toca a mi. No... Mm. I clar, en aquest sentit, això del quinto recibo, no, a mi no em va agafar... No em va agafar res, i l'anterior president em sembla que tampoc. Uh-huh. Així que de moment ho donem per finalitzat, i que sigui així.
1: I bé, sí que a l'estiu doncs, una preocupació suposo que dels barris més de muntanya també és el dels incendis, no? Ho hem comentat per la festa, però suposo que en el vostre cas, no, en el dia a dia també de vegades es pateix una mica més. No sé si teniu al dia les franges perimetrals. Com veieu aquesta qüestió i no sé si us preocupa.
0: Sí, és una cosa que preocupa, i més quan a Corral d'Ancona ja es va calar un incendi, no? I jo mateix vaig ser un dels ADFs que va estar allà fent l'extinció de l'incendi amb la resta de companys de bombers i de les ADFs. Sí, és veritat que l'Ajuntament va fer un desbrossament allà a les parcel·les, però penso que... encara es podrien fer alguna miqueta més de franges perimetrals. Sí que és veritat que la zona que envolta Corral d'Ancona són parcel·les, em sembla, privades, no ho sé molt bé, no és una cosa que jo domini molt, però...
1: És més rústic, potser que forestal, no?
0: Exacte, exacte. Llavors aquí l'actuació de fer les franges perimetrals sí que potser es veu una mica més limitada per aquesta tipologia del sòl. És diferent a Mastader, que sí que és un sòl forestal, em sembla, però aquí a Corral d'Ancona és una cosa que ens preocupa. Jo l'he vist i l'he viscut de primera mà, el que són els incendis forestals, no gaires, però els he viscut, i és una cosa que sí que preocupa. Per sort, de moment la gent a Corral d'Ancona i les persones fem un ús raonable del que és el bosc.
1: També de l'estiu passat aquest hi ha hagut un canvi, no? que tots els veïns de qualsevol lloc de la vila han notat, que és el canvi del sistema de recollida de residus. Com ho porteu a Corral d'Ancona i també doncs, com, no sé si doncs, heu demanat algun canvi en aquest sentit o esteu satisfets com està funcionant fins ara?
0: El model de residus que erradicarà mateix a Cubelles, pensem que és un model de residus que compleix amb un estàndard europeu, em sembla a mi. És un model que de primera entrada està ben pensat, però a lo millor l'execució d'aquest model no ha tingut l'acceptació del poble, no? A Corral d'Ancona, vista les necessitats que tenim, l'amplada dels carrers, la llarada dels carrers, és una situació que vam portar a l'Ajuntament. Ens vam reunir amb l'alcaldessa, amb la Rosa, i també amb el regidor, amb el Josep Maria Huguet. Els hi vam traslladar la nostra necessitat i aquesta necessitat de moment ha sigut resolta. De moment el regidor, mira, em va trucar la setmana passada per les necessitats que teníem i ens col·locaran, em sembla que una illa més de contenidors, perquè tenim una cruïlla de carrers on conflueixen tres carrers, que és a Corral de... no, a carrer Valdiris amb Castellet. Allà hi havia una illa abans i amb aquest nou model es va poder retirar i ara clar que ja les persones que viuen allà no tenien accés a poder llançar la brossa, havien d'agafar el cotxe i comportava una mobilització d'un vehicle per poder anar a llançar la brossa. Això ho vam poder resoldre i penso que en aquesta setmana, aquest mes, es quedarà ja resolta aquesta illa. El tema de la brutícia al costat dels contenidors ja és més un problema d'incivisme que un problema de brosses, del model de residus. sí que és cert que perquè es veu en les xarxes socials, per la gent que parlo i tal, doncs no ha sigut un model que hi ha estat, perquè em diuen, perquè hi ha estat acceptat al municipi. Però penso que mica en mica es farà la solució per exercir aquesta competència municipal al 100%.
1: Perfecte, no sé si hi ha cap altra qüestió, no, del vostre dia a dia de Corral d'Ancona que ens vulguis fer arribar, doncs com a president de l'associació de veïns.
0: No, en un principi no, el que sí que voldria és donar visió a Corral d'Ancona. És una organització molt tranquil·la, és molt, molt lúdica a l'estiu per la seva festa, i és una organització que compta amb els serveis de llum, aigua, gas, voreres, zones lúdiques pels infants, un parc accessible, o sigui, penso que és una zona que s'ha de promocionar.
1: Molt bé, doncs avui amb en Guillem Frías, president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, hem parlat sobretot doncs, de les festes, que seran aquest cap de setmana, divendres 17 i dissabte 18, amb tota mena d'activitats, i també doncs, hem repassat una mica el dia a dia del barri. Moltíssimes gràcies, Guillem Frías.
0: A vosaltres.
1: I benvingut a Ràdio Cubelles. Fins la pròxima, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
4: Hola, amics, què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
3: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
3: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
2: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària.
4: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recinte s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
5: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
4: També.
5: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
4: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
5: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
4: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:15 del vespre al pavelló poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han pujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
3: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
2: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària.
4: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
5: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
4: També.
5: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
4: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
5: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115, entre nois i noies, que hi ha de tot.
4: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:15 del vespre al pavelló poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I tornem a l'espai Compartim la platja amb la natura, amb Xavier Pedro, que ja tenim avui aquí als estudis de la ràdio. Benvingut, Xavier.
1: Hola, molt bones.
0: I tornem de nou amb aquest programa, avui sota el títol La platja no és una piscina. Parlarem, doncs, de crema solar, residus i sorolls. Endavant, explica'ns.
1: Bueno, doncs, en temes de soroll, de sorolls, el que volíem referir és als sorolls acústics, no? que produeixen els vaixells i de la seva afectació en certs animals, sobretot en peixos, i els que els afecta més són els grans cetacis, sobretot. Però bueno, aquí tampoc hi tenim gaire mà, no? Nosaltres, no sé, que siguem mariners o bueno, que podem fer viatjar més o menys amb vaixell o així. I sí que volia parlar d'un altre tema que has comentat, que aquí sí que hi tenim força incidència, com per exemple són el tema de les cremes solars.
0: Doncs comencem per aquest primer bloc, cremes solars, què hem de tenir en compte?
1: Vale, doncs el que hem de tenir en compte que és molt important posar-se crema, no? Sobretot pel tema dels càncers de pells, que després explicaré alguna cosa. I bueno, aquí no hi trobem cap davant, no? Posar-se crema és una cosa que és positiva per nosaltres, per evitar certes malalties, però sí que és important saber quines cremes són més respectuoses amb el medi ambient o quines no ho són tant.
0: Que mirem una miqueta, no?, d'adquirir aquesta crema, no?, que n'hi ha de més beneficioses per l'ecosistema.
1: Sí, exacte, sí, a part de segurament, bueno, això cal mirar-ho també, si és... ens estem posant una cosa sobre la nostra pell i segurament a vegades segons quins components químics no deuen ser gaire bons. Hi ha cremes que tenen filtres que són químics i cremes que tenen filtres que són minerals. Quins penses tu que són més perjudicials pel medi ambient?
0: Home, els més, o sigui, els químics, els perjudicials i els minerals suposo que més bons.
1: Exacte.
0: Per deducció, però vaja.
1: Exacte,
0: sí. Ets tu l'expert, digue'ns, Xavier.
1: Per això t'ho preguntava, bueno, sí. perquè pugui quedar clar. A vegades quan anem a la platja, sobretot si l'aigua està molt quieta i així, a vegades quan la gent o així es veu o entres tu dintre de l'aigua i es veu aquella pel·lícula que queda surant a dintre de l'aigua.
0: I que sembla com un oli, no?
1: Exacte, sí, és, més o menys és això, no? Crea aquesta capa que és com un oli, no? Els impactes dels factors químics que poden tindre sobre els organismes marins, sobre la fauna i sobre la flora que hi ha al mar, sobretot són més perjudicials, però el mar és molt gran i tot es dilueix allà, no? És com posar una goteta petita en una galleda molt gran, però sobretot en zones que són cales petites o aigües que es renoven poquet, no? Doncs allà sí que doncs el dany que poden causar és encara molt més gran, no?
0: Hi ha qui es posa crema solar, però hi ha qui es posa oli, no?, d'oliva. No sé si és el mateix.
1: Clar, doncs crearà també aquesta
0: pel·lícula
1: i també estarem aportant, bueno, segurament alguns olis d'aquests, no és només oli com l'oli d'oliva, que pot estar fet amb coses que siguin més minerals o siguin orgàniques, i per tant sí que estem aportant doncs uns residus, no?, doncs a l'aigua del mar, que seran perjudicials, no?, per tota la fauna i flora que viu allà.
0: Per concloure aquest primer bloc i passar al segon, no? Què és el que hem de tenir en compte com a conclusió final, no?, del tema cremes solars i el mar?
1: Vale, doncs que, bueno, els filtres minerals és fixar-nos, no? Igual que quan, abans que parlàvem de l'oli, doncs quan anem a comprar oli al supermercat, oli d'oliva, ara ens fixem més si és verge extra o és verge o així, no? Doncs amb les cremes solars hauríem de començar i fer-ho així. Mirar quins filtres porta, si són químics o són minerals. Els minerals normalment porten òxid de zinc o diòxid de titani, que són més

0: estables, i bueno, també depèn de la formulació, uns tindran més o menys d'una cosa o altra, però bueno, és anar experimentant, provant o informar-nos també de veure quins poden ser més bons tant pel medi ambient com per nosaltres mateixos.
1: Uh-huh. No? Parlem també del, si hem tancat doncs, aquest primer bloc, d'una segona part, no?, que també ens has preparat, que serien els residus invisibles. Uh-huh. Quins són aquests residus invisibles o cap a on va aquest tema, Xavi?
0: Els residus invisibles és tot allò que trobem a la platja, que alguns sí que són força visibles, no? Per exemple, sí que volia parlar del tema de les borilles, no?, que bueno, és una cosa que sabem que estan, no?, a les platges on es pot... bueno, a totes les platges, més o menys, et trobarem. I bueno, que cal entendre que no és que sigui només que es quedi una borilla allà i sigui aquell el residu, sinó que una sola borilla pot contaminar litres i litres d'aigua, val? Perquè va alliberant substàncies que són tòxiques i això no té revés, no? Després el que sí que m'agradaria aconsellar és, per exemple, doncs que les persones que sí que són fumadores, doncs el més, si volen continuar fumant i que no els prohibeixin, és que s'emportin aquestes borilles, no? Que bueno, que si han fumat, que s'emportin els residus.
1: Que no ho llencin a la sorra, no?
0: Exacte.
1: És a dir, guardin i busquin un lloc, no?, on dipositar-ho correctament, no?
0: Exacte, sí, perquè per una banda en alguns municipis que estan restringint el...
1: Que no es pot fumar, bueno, a les platges, no? Una nova ordenança.
0: Exacte, això mateix. Uh-huh. Doncs, bueno, va tant com pel tema dels fumadors passius, com pel tema dels residus, que així s'eviten tots aquests. Doncs si es fa aquest avenç abans, no? Doncs si tu ets fumador i no provoques aquests residus, potser et deixaran fumar durant molt més temps o més anys a la platja.
1: Uh-huh. Què més?
0: Després tenim altres residus que són invisibles, com per exemple, a Torredembarra tenim contacte amb una associació de bussejadors i ens van informar, bueno, allà van instal·lar una platja per gossos, val? Igual que la que hi havia aquí a Cubelles, que ara està tancada, i ens van dir, és que és una passada, allà hi ha com una barrera de Posidònia a prop, doncs van trobar que estava, des que van instal·lar aquella platja per gossos, estava ple de pilotes de goma dintre de l'aigua, just a davant d'on hi havia aquell espai. Bueno, són aquests residus que són invisibles perquè no els veiem, però hi són, i són grans. I bueno, són tot això, aquests residus que podem trobar per allà, i no es veuen, però bueno, es van desfent, es van fragmentant, es converteixen en microplàstics, i llavors tot això entra dintre de la cadena alimentària, i quan nosaltres mengem un peix, doncs estem menjant-nos part de tot allò que hem anat llançant.
1: Mm-hmm, clar, els infants van a la platja potser amb pilotes, no?, amb joguines, i es perden a la sorra, vols dir, això acaba al mar o se'ls escapa l'aigua, no? Perquè a vegades una onada s'emporta la pilota, no?
0: Sí, és al·lucinant, sobretot jo durant el mes de març i tot això, que vaig molt per la platja, març, abril i això, que no hi ha tanta neteja, em trobo moltes joguines d'infants, pales, cubells, pilotes, joguinetes d'aquestes de plàstic que o bé han quedat abandonades allà perquè se l'han deixat, o bé han arribat amb el mar, perquè just al final d'hivern hi ha aquestes llevantades, aquests temporals que aporten a vegades molts plàstics que estan surant per allà a la sorra. I bueno, doncs tot això que es podríem evitar, no?, de que acabi entrant dintre de la cadena alimentària, si tenim cura dels objectes que portem a la platja, tindrà cura de retornar-los.
1: Uh-huh. El tercer bloc, no?, el soroll, qui no ha vist, doncs això, a gent, no?, que es munta doncs inclús una festa a la platja i porten altaveus, què passa amb el soroll, no?, per l'hàbitat també, uh-huh, de l'entorn?
0: Uh-huh. Bueno, en el tema del soroll sí que hi ha les molèsties que tenim les persones i conflictes entre nosaltres, perquè a vegades, bueno, tu vas en un lloc, en una zona tranquil·la, en un espai natural, i et trobes que, bueno, que és una zona que és igual que si t'anessis en un bar, perquè hi ha xivarri, hi ha soroll, hi ha fins i tot música i tot això. Doncs si ens afecta a nosaltres, a la fauna, que no estan acostumats a escoltar música, encara més, no? Doncs el que pot produir és que s'espantin i marxin i abandonin aquella zona. I també a l'inici del programa hem parlat de la contaminació acústica dintre de l'aigua, que sí que cada vegada hi ha més estudis, a part del tema dels vaixells, sobretot a l'estret de Gibraltar, que és una zona de pas per on grans cetacis han de passar, i hi ha molta fauna per allà que entra i surt del Mediterrani. Allà, clar, també hi ha molta trànsit de vaixells, i bueno, ja sí que s'està estudiant que, bueno, el greu impacte, no?, que causa tota aquesta contaminació acústica. Després també en contaminació acústica trobem cada vegada també s'estan implementant més parcs eòlics marins, que són els molins de vent grans per produir energies renovables, que ho posen dintre del mar per no ocupar zones terrestres, i bueno, també produeixen soroll, no? Tot uh-huh. aquest soroll que bueno, nosaltres no l'escoltem, no ens donem compte, però clar, els cetacis sobretot es comuniquen amb freqüències que són molt baixes, i aquestes freqüències tan altes que poden produir els vaixells o els parcs eòlics, etc., doncs els afecten.
1: Uh-huh. Per tant, això, el soroll afecta doncs, uh-huh. l'ecosistema, els peixos també,
0: Exacte.
1: Per fer-ho uh-huh. una mica més entenedor. Hem repassat una mica les cremes solars, els residus invisibles, el soroll en aquest primer programa d'aquesta temporada. La platja no és una piscina. No sé si vols fer una conclusió abans de tancar aquest capítol.
0: Com a conclusió, bueno, que això del que parlàvem, que sí, que hi ha moltes... moltes espècies que viuen a la platja, que viuen al mar també, i que fins i tot nosaltres ens alimentem d'aquestes espècies, o sigui que si com més correcte ho fem, millor serà pel nostre benefici també.
1: Doncs queda clar, deixem aquí doncs aquest espai, aquesta nova edició de Compartim la platja amb la natura amb Xavier Pedro del GPEC. Qualsevol, no sé, informació que vulguin també conèixer de la vostra entitat, poden buscar-ho, no? De seguida, internet, esteu a tot arreu, no? Xavier?
0: Sí, a la pàgina web gpec.cat o a les xarxes socials trobaran molta informació del que fem.
1: Doncs ho deixem aquí i fins la propera. Moltes gràcies per la teva col·laboració.
0: Gràcies.
1: A reveure.
0: Adéu.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
2: Música, més informació, més entreteniment, igual a Ràdio Cubelles. Segueix la nostra programació.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Doncs ja tornem a estar aquí amb tots vosaltres des d'on? Des de Ràdio Cubelles a la maleta de la Guspireta. Escoltem-la, Billie Holiday.
1: And handle even the heart and soul.

Doncs com ens diu la Billie Holiday, All of You, de Comencem a la maleta a la gospireta, què tal, com ha anat la setmana, tot bé? Doncs sí, ja tornem a estar aquí, qui us parla, la Txell Marcilles, i res, ja engeguem un nou programa, però avui comencem, com heu pogut deduir, comencem amb una mica de swing. Avui el programa anirà de swing, sí senyor, perquè ja sabeu, pels que encara no ho sabeu, que una setmana us porto una mica de rock and roll per portar una mica de marxa, i l'altre us porto una mica més d'anar de tranquis, que això no vol dir que ens adormim, a veure, no fotem. Però sí que és veritat que és un altre rotllo, el swing és dels anys 40 i finals dels 40, 30 i pico, i el rock and roll ja és més 50, 60, finals dels 50. Amb l'Elvis, amb el senyor Elvis, ja sabeu que li tinc devoció amb aquest senyor. Doncs res, hem començat amb una de les més grans, la Billie Holiday, que també va tenir una carrera difícil. Hi ha una pel·lícula, si us interessa, em sembla que és Estados Unidos contra Billie Holiday o algú així. Ara us ho confirmo, miraré en Google, perquè com que la memòria de vegades em falla, us la recomano 200%, està molt bé. Veieu una mica es fent pinzellades de la seva vida, diguéssim, conflictiva, problemàtica, i res, empatitzes una mica també, que de vegades no tot són flors i violes i romaní. Doncs bueno, avui tenim el programa grans del swing, com per exemple la Marlene Dietrich, l'Ella Fitzgerald, l'Andrew Sisters, Nina Simone, però bueno, estic adelantant i no cal, més que res per fer una mica de tastet. I seguim doncs amb la, com us veu, us deia, la següent cançó seria de la Marlene Dietrich, que m'encanta, aquesta és una senyora, malgrat l'època i el marc històric que va viure, va ser una senyora que els tenia ben quadrats, perquè ella feia el que volia i dins del que cap. I si no li agrada alguna cosa, doncs no ho feia, li era igual si quedava malament o no, en qui fos. Ja us vaig explicar, bueno, però el tornaré a explicar,

Doncs haguem d'escoltar Lili Marlène, de la Marlène Dietrich. I res, després us aniré informant d'aquest mes que entrem ara, el mes d'octubre, que és mes de castanyades. Pels qui no volen castanyada Halloween, o les dues, això ja és decisió de cadascú, però entrem al mes d'octubre i al mes d'octubre ja canviem l'hora, totes aquestes coses que es fan al mes d'octubre, eh? I dir-vos que tenim punxades a la vista i després us ho dic. Ara seguim amb una altra cançó que a mi m'encanta, que és de la Janis Siegel, que surt a la pel·lícula Swing Kids. És una pel·lícula del swing icònica, la veritat que no té pèrdua dins de l'època de la Segona Guerra Mundial, no? Que passen coses, però està molt bé perquè reflecteix el moviment, quan va sortir el moviment del swing als anys 30-40. Però dins del swing, que diguéssim que és la música, també tenim els balls que ballem, doncs, que és el Lindy Hop, el Shaq, el Balboa, tot aquest món tan guai, no? Doncs aquesta cançó surt a la pel·lícula i a mi m'encanta perquè de veritat que val molt la pena. La pel·lícula us la recomano, costa molt a trobar, no sé, per alguna plataforma, si no hauré de fer una mica de piratilla. Doncs res, us deixo amb Emir Pisduchain de la Janis Siegel.

Doncs no era la Jenny Siegel, no. Mira, se m'ha colat, cosa que si no faig alguna cagadeta al programa no estic contenta. Eren les Andrew Sisters, que també són molt grans. No surten a la pel·lícula, però també, bueno, avui tenim una altra de les Andrew Sisters al final del programa, però bueno, aquesta és un diguéssim, una cançó que... Ai, no em surt el nom, home, ja em sortirà. Que és una cançó que la canta tothom, o sigui, es fan versions, i llavors la Jenny Siegel va fer la versió pel programa i per la pel·lícula, diguéssim. En fi, no m'enrotllo més, que sempre acabo enrotllant-me. Ara tenim una altra gran, que també tenia una orquestra, que també surt en una altra pel·lícula, aquesta cançó, It's Been a Long, Long Time. Surt a la pel·lícula pels que potser us sonarà i sou fans de la Marvel, surt a la pel·lícula El Capità Amèrica. També, si us agrada els còmics, val molt la pena. I si no, doncs, bueno, és una pel·lícula que gaudeixes dels anys 40 i de la fantasia, no? d'un superheroi. Però aquí, com que anem a parlar de cançons, us deixo amb ell, el Harry James, i It's Been a Long, Long Time.

Doncs acabem d'escoltar a Harry James amb It's Been a Long, Long Time. Us ha sonat o no? Sí, bueno, depèn. Si heu vist la pel·lícula, sí, clar. Si no, sonar-la d'haver-la escoltat en alguna ràdio o això, tot i que no és habitual. Però bueno, per això estem aquí, no? A la maleta, aquí a la Ràdio Cubelles, amb els cubellencs i cubellenques que ens escolten de bon grat i escolten la molt bona música, que per cert l'altre dia m'està punxant els cups i va estar superguai, la gent supercontenta, feia un aire que flipaves, no vam sortir volant de miracle. Després vam fer l'espectacle dels drons, que era Festa Major a Barcelona, però bueno, això va ser fa uns dies. Seguim, ja estem quasi caminant el camí final del programa. Sí, és lo bueno dura poc. Doncs, però encara ens queden unes cançons. Després us comunicaré l'agenda d'aquest mes, així anem refrescant per si us voleu animar a venir a les jams. Doncs ara tenim una cançó que per mi és top. O sigui, la ciutat és top i ell era top i ho continua sent-ho, que és el Frank Sinatra. I no tinc més paraules que dir que escoltar aquesta cançó, que de vegades és millor escoltar música que anar-me enrotllant, com si diguéssim, no? Doncs res, que m'ofego i tot, jo mateixa. Us deixo amb el New York, New York del Frank Sinatra.

Doncs Frank Sinatra, New York, New York, acabem de viatjar cap a Nova York i tornem cap aquí perquè, com bé us deia de l'agenda, el dia 19 d'octubre, de 9 a 3, estarem punxant a la festa del tercer aniversari de Carburador Springs. És una entitat, una associació de cotxes americans i res, començaran a les 9, a 9:45 estaré punxant fins quasi les 11, 11:45, a l'hora de l'Àngelus, quasi. Després hi haurà l'entrega de premis i a 12:45, just a l'hora de l'Àngelus, hi haurà un grup en directe que es diu Handicaps, doncs això, que serà un grup de rockabilly, i jo estaré allà, la maleta, la guspireta estarà allà punxant, i cap allà a les 3, fi de l'espectacle. No us ho podeu perdre. El dia 19 a Llorenç del Penedès, de 9 a 3, estarem allà punxant i música en directe, de música de rock and roll. Doncs res, seguim, ja quasi estem al final del programa i com us bé deia, us les he portat al principi, aquestes senyores, les tres germanes, les Andrew Sisters, i us deixo amb ella així a veure si puc posar l'última cançó. Vinga, aquesta cançó es diu In the Mood, superfamosa.

Doncs a les Andrew Sisters amb In the Mood, i aquí us deixo, al final del programa hi ha arribat, tot un plaer com sempre que estigueu aquí a la maleta de la Guspireta, espero que passeu una bona setmana i us deixo amb una de les grans també, que l'he deixat la traca final pel final, mai més ben dit, amb la Nina Simone amb la cançó My Baby Just Cares For You, For Me, perdó. Doncs res, ens escoltem la setmana que ve, salut i swing. Fins aviat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que hores d'ara tenim força núvols baixos al damunt i que es mantindran fins a mig matí. Després sí que s'anirà imposant el sol amb el cel més clar, sobretot al centre del dia, i amb alguns núvols baixos de nou que tornaran a ser més abundants quan caigui la tarda, amb una temperatura que ha tornat a ser alta. Sí que ha baixat una mica respecte a la nit anterior, però hem tornat a tenir una nit tòrrida de 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb molta xafuor. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps també en conjunt bastant similar, sí que dominat més aviat pel sol amb alguns núvols baixos a primera hora i cel clar gran part del dia amb alguns núvols alts a la tarda i algun de baix al final de la jornada amb una temperatura que no variarà gaire i aquesta nit tornarà a voltar els 25 de mínima mentre que demà estarem al voltant dels 31 amb una humitat que serà també molt alta i ambient xafogós. Continuarem igual amb vents febles, amb terrals a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cada diumenge, pocs canvis. Continuem en aquesta mateixa línia de temperatures amb domini del sol, amb cel clar al centre del dia i més núvols baixos a l'inici i final de la jornada amb unes temperatures que es mouran entre els 25 i els 30 o 31 graus, amb humitat alta i continuarem amb molta xafogor. Vents sense canvis, en calmes o terrals a primera hora del matí i marinades molt febles de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Covelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
3: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar ATL un 30%, la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7 que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'Agrupació de Balls Populars, que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat, quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà, i d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després, la sortida de la cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
4: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk. Una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: La comissió de festes havia sol·licitat fer un recuperar la nit de jazz. El que passa és que això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16 i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles... els possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina, i es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4, i tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es ven menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
2: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
3: De venir a comprar els cromos, i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. Uh-huh. I va ser tot una roda, i llavors crec que tinc bastant visualització, i bueno, i es va venent.
2: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Peregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
0: A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltran a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Fries, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
4: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
0: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Fries, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
4: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja deterioren més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa i molt agraït que les faci per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
0: Actualment l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles.
2: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més, en aquest cas han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs rivals i derbis de proximitat. També hi hauran equips del Camp de Tarragona com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana doncs queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres.
0: Sí.
2: El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recinte s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per el cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
5: Seguim amb aquesta... dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor,
2: també.
5: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
2: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
5: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
2: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la Dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
9: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou a Baicarca, el patriarca de la llúdriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans de...
1: Si vols notar la diferència... Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència... Ràdio Cubelles. Si vols notar la diferència... Si vols notar la diferència...
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

Qui controla el passat, controla el futur. Qui controla el present, controla el passat. Amb aquesta frase, l'escriptor de la novel·la d'avui ens obre la porta a una història on la memòria, la veritat i fins i tot el pensament poden ser manipulats pel poder. Benvinguts a Entre Històries. Soc Javier Adeba i en aquest episodi ens endinsarem en una de les distopies més inquietants i influents del seu gènere. 1984, de George Orwell. Una història que parla de manipulació, vigilància i amb una pregunta incòmoda. Què passa quan el poder ja no vol només governar els nostres actes, sinó també els nostres pensaments? Vet aquí que una vegada hi havia un home anomenat Winston Smith, un treballador del Ministeri de la Veritat, que viu en un Londres gris, pobre i vigilat. Però aquest Londres ja no forma part del món que coneixem, sinó d'Oceania, un dels grans estats d'un futur dominat pel partit. En aquest món, tot està controlat per l'INSOC, la ideologia oficial, pel partit, que decideix què és veritat, i pel gran germà, una figura omnipresent que sembla mirar-ho tot. A les parets, a les cases i als carrers, les telepantalles recorden constantment que ningú no està mai sol. Winston treballa reescrivint documents antics, corregint notícies i modificant proves perquè el passat sempre coincideixi amb el que el partit diu en el present. I aquí apareix una de les idees més inquietants d'aquesta novel·la, que és si el poder pot canviar la memòria, també pot canviar la realitat. Tot i la por, Winston recorda fragments de la seva infància i llavors intueix que abans el món era diferent de com és ara. Amb aquest pretext, comença a escriure un diari. La història pren un aire més humà quan Winston coneix a Julia. La seva relació és clandestina i fràgil, però també és un respir dins d'un món sense intimitat. En les seves trobades, la narració deixa de ser una crítica i es converteix també en una història sobre el desig de sentir-se lliure, encara que sigui per uns breus moments. 1984, publicada el 1949, és molt més que una novel·la sobre un futur fosc. És una advertència sobre qualsevol forma de poder absolut, perquè Orwell no només imagina una dictadura, sinó un sistema capaç de fabricar la veritat. Un dels aspectes més potents de l'obra és la manipulació del passat. Els ciutadans no poden estar segurs de res, ni tan sols de contra qui està en guerra el seu país. Si no hi ha records fiables, la veritat queda completament en mans del partit. També és clau la llengua nova, el llenguatge creat per l'INSOC. Normalment, un idioma creix incorporant paraules noves. Però aquí passa el contrari, ja que es redueix el vocabulari per reduir també la capacitat de pensar. Cal destacar també la figura de Winston Smith, un protagonista especialment interessant. El seu cognom, Smith, evoca l'home corrent, gairebé anònim, mentre que el nom Winston pot remetre a una idea de força o lideratge, inspiració fruit de Winston Churchill. Tanmateix, aquesta possible grandesa queda completament anul·lada, ja que viu sotmès davant d'un sistema opressiu. Arribats a aquest punt, fem un petit parèntesis musical. Entre històries relacionem els llibres amb el cinema, les sèries o les cançons. Altres formes de conèixer aquestes històries. I si parlem de 1984, la cançó triada és 1984, de David Bowie. El tema forma part de l'univers de Diamond Dogs, un disc marcat per una atmosfera urbana, decadent i inquietant, molt propera a la sensació d'un món vigilat i deshumanitzat. La connexió amb la novel·la és clara, ja que Bowie no canta una distopia llunyana ni abstracta, sinó una amenaça que sembla cada vegada més propera. La cançó transmet la mateixa barreja de fascinació i temor que provoca el llibre. Així que, sense més dilació, intro música.

Una obra tan poderosa com 1984 ha tingut una gran presència en altres mitjans. La seva força no depèn només de l'argument, sinó de les imatges que ha deixat en la cultura popular, com el Gran Germà, les telepantalles o la policia del pensament. Una de les adaptacions més conegudes és la pel·lícula de 1956, dirigida per Michael Anderson, que va portar a la pantalla l'univers opressiu imaginat per Orwell en plena Guerra Freda. Més endavant, a l'any 1984, Michael Radford va dirigir una nova versió, protagonitzada per John Hurt en el paper de Winston Smith i Richard Burton com a O'Brien. Aquesta adaptació és especialment recordada i resulta curiosa perquè es va estrenar precisament el mateix any que Orwell havia imaginat en la seva novel·la. Però l'adaptació de 1984 no és només audiovisual, no. El llibre ha generat expressions que encara fem servir avui, com Gran Germà o Orwellià. Paraules que apareixen cada vegada que parlem de vigilància massiva, de manipulació informativa o de control social. En aquest capítol hem obert les pàgines de 1984, una novel·la que pot començar de manera lenta i feixuga, però que a mesura que avança dona curiositat. Winston i Julia ens recorden que, fins i tot en un món pensat per anul·lar a les persones, encara pot aparèixer el desig d'estimar i de pensar per un mateix. Però Orwell també ens deixa una lliçó molt dura, que és quan el poder controla el llenguatge, el passat i la intimitat, i la llibertat es torna extremadament complicada. Gràcies per acompanyar-me en aquesta estona. Ens retrobarem a la pròxima entrega d'Entre Històries, on descobrirem un nou clàssic i la història que encara batega dins de les seves pàgines. Fins la propera!

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de

0: Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
2: Una cosa et dic, ha marxat i ara què?

0: l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: Si vols notar la diferència,
2: 107.5 FM.

0: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.
1: Vam jurar que no passaria. Vam prometre que no canviaria res. Però és el món que ens escriu el dia.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Benvinguts a la màquina del temps. I és que comencem una nova edició d'aquesta bogeria de màquina del temps. I ho fem amb cròniques, programa especial, cròniques musical. I ho fem així de bé amb el Bryan Adams, això és la màquina del temps. Have you ever really loved a woman? Genial, el Bryan Adams, sense punts de l'FM, Ràdio Cubelles. Avui, cròniques musicals.

d'un tema ens anirem a un altre, a un altre grup també que ens agrada especialment aquí a Ràdio Cubelles del 107.5 de l'FM. I després del Bryan Adams ens anem cap als Texas A1, You Want.

Cròniques musicals avui. Programa especialíssim, i és que cada setmana ho és. Que gran, el Barry White. Això és la màquina del temps.

anys de posar la FM Ràdio Cubelles. I és que volem que siguis Hyde. Hyde, sempre endavant, sempre cap a dalt. Lighthouse Family. Hyde.

avui disfrutant d'aquest programa especialíssim. Personalment, un dels temes que més m'agraden, Like a Family. Però no es queden enrere els Billys amb aquell genial tema que segur que serà la teva o la teva banda sonora original de la teva vida, Too Much Heaven.

una crònica musical, saltem una altra. Carita de Beth Goeson, un altre dels grans temes que avui, amb aquest programa especialíssim, han d'estar sense cap mena de dubte.

I ens anirem amb The Mamas and the Papas, aquell California Dreaming. Recorda que això és la màquina del temps. Música per somiar, música per recordar.

0: Grans temes aquí, sense cap mena de dubtes. Em presento, sóc el Fran Recio, abans Enigma 03. Perquè també la música, doncs, és misteri. Marvin Gaye, What's Going On.
1: Hey, what's happening? Brother, what's up?
2: This is a groovy part.

I és que aquí a la teva ràdio cap tema és inusual. Perquè ens agrada la diferència, però ens agrades tu. Un programa totalment diferent, la música que no trobaràs a cap altre lloc.

I és que aquest tema el podria escoltar una i altra vegada, again, again. Genial, el Tom Jones, aquest tema que ens porta moltíssims records, inclús de sèries televisives. Again and again, Noah.

Cançó en darrere cançó, música, to, suau. Ràpid, intel·ligent. Tots els estils aquí a Ràdio Cubelles. Aquest programa només per tu, per somiar, per recordar la màquina del temps. I ens anirem amb el Cat Stevens, Set Lisa.

genials els Wet Wet Wet. Però que millor per recordar que la Donna Summer amb aquell gran tema, genial tema de She Works Hard.

i d'una veu que ens agrada com la dona Summer. Ens anem a una altra que també ens agrada moltíssim, la Shania Twain.

de Cardigan. Si us recordeu d'aquella imatge més sinistra dels The Cure, per suposat, com oblidar aquest gran grup? The Cure, Close to Me.

0: I és que anem arribant al final d'aquest programa. La setmana que ve, que ve, molt més. Però ens acomiadarem d'una bona manera i ens acomiadarem amb els James Brown, amb aquest programa especialíssim, Cròniques Musicals. Ens acomiadem, com dic, James Brown i el seu Sex Machine.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
2: Go ahead.
1: I want to get into it, man, you know.
2: Go ahead.
1: Like a sex machine, man.
2: Yeah.
1: Moving, doing it, you know.
2: Yeah.
1: Can I count it off?
2: Go ahead.

I és que no hi ha temps per més. Això ha sigut la teva màquina del temps i les cròniques musicals.

És impossible la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Bona Ona. Un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona. Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.

0: tanca els ulls. Deixa't emportar.
1: Ei, molt bona nit, família. Ja tornem a ser aquí, un cap de setmana més amb tots vosaltres, per portar-vos tota l'energia. Puja el volum i connecta amb nosaltres. Un cap de setmana més, Jordi Vera, des de la ràdio que et fa sentir. En directe, per tu, des de l'estudi 1 de Ràdio Cubelles. Sabe! Aquesta nit, sessió especial. Non-stop, en vinil, en directe, només per tu. I recordem l'insta del programa bonaona.radio. A tope, nois! Sobre! I un plaer estar de nou amb tots vosaltres. I això dedicat a la gent amb ganes de viure. Energia positiva. I aquesta nit, només per tu. Sobre, M.A.

0: un espai on la música house ens connecta. Energia positiva i ritme viu. Això és Bona Ona! Divendres a les 11 i dissabtes a les 12 de la nit. Des de la ràdio que et fa sentir. Ràdio Cubelles.
1: Oye, mami.
0: Puja el volum.
1: Estoy hablando a ti.
0: Benvinguts a la bona música.
1: Pero bella.
0: DJ Junior Vera.
1: Te están mirando.

¿Te podría hablar 2 minutos? Tranquilo, tú y yo. ¿Tú viniste sola?

poi solo. Con permesso, giù i panini. Come ti chiami?

Pau se'ns connecta. Energia positiva i ritme viu.

I un plaer haver estat una nit més amb vosaltres. Jordi Vera, des de la ràdio que et fa sentir. Tu veies? És meu! Sí! Gràcies per estar una nit més amb mi, connectant amb tu. Fins al proper cap de setmana!

Before we learned our truth.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable, tot i que hores d'ara tenim força núvols baixos al damunt i que es mantindran fins a mig matí. Després sí que es aniran posant el sol amb el cel més clar, sobretot al centre del dia, i amb alguns núvols baixos de nou que tornaran a ser més abundants quan caigui la tarda, amb una temperatura que ha tornat a ser alta. Sí que ha baixat una mica respecte a la nit anterior, però hem tornat a tenir una nit tòrrida de 25 graus de mínima, mentre que la màxima avui estarà al voltant dels 31, amb una humitat que serà en conjunt alta i amb molta xafogor. Vents en conjunt febles, amb terrals fins a mig matí i de xaloc la resta del dia, amb algun cop moderat al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Per demà esperem un temps també en conjunt bastant similar, sí que dominat més aviat pel sol amb alguns núvols baixos a primera hora i cel clar gran part del dia amb alguns núvols alts a la tarda i algun de baix al final de la jornada amb una temperatura que no varia de gaire i aquesta nit tornarà a voltar els 25 de mínima mentre que demà estarem al voltant dels 31 amb una humitat que serà també molt alta i amb vent xafogós. Continuarem igual amb vents febles, amb terrals a primera hora del matí i de xaloc la resta del dia fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cada diumenge, pocs canvis. Continuem en aquesta mateixa línia de temperatures amb domini del sol, amb cel clar al centre del dia i més núvols baixos a l'inici i final de la jornada amb unes temperatures que es mouran entre els 25 i els 30 o 31 graus, amb humitat alta i continuarem amb molta xafogor. Vent sense canvis, en calmes o terrals a primera hora del matí i marinades molt febles de migjorn o de xaloc que faran que la mar estigui arrissada amb una mica de marejor a la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. El govern local preveu aprovar un nou increment de la tarifa de l'aigua que seria de més d'un 27%. És un dels punts destacats que es debatran al pròxim ple municipal convocat per aquest dimarts que ve a les 7 del vespre. El ple ordinari es reunirà doncs aquest dimarts que ve i tal com consta l'ordre del dia, el govern d'Unitat Cubellenca, el PSC i Cubelles en Comú Podem proposaran el segon increment de tarifes de l'aigua d'aquest any 2026 per actualitzar-les segons marca el contracte amb Agbar. Si l'augment aprovat el maig passat va ser d'un 7%, ara seria d'un 27% més, segons ha pogut saber Ràdio Cubelles. En el ple del mes de maig, el regidor d'Espai Públic i Infraestructures, Josep Maria Hugué, ja va avisar que, seguint els acords de la concessió, l'empresa podia demanar aquesta actualització de preus, derivada especialment de l'increment de les tarifes en alta d'Aigües Ter Llobregat, que s'han apujat un 36% aproximadament els últims dos anys.
3: Hi havia uns costos que són els de la, que es va pujar a TL un 30% la compra en alta, va haver un increment durant el 25 i el 26 d'un 30%. I llavors ells, com van fer l'estudi econòmic, doncs van reflexar aquest 30% més el 7% que està per contracte, per concessió. Aquest és directe i el vam aplicar el primer any i així successivament.
0: A part d'aquest punt vinculat a l'increment de la tarifa de l'aigua, en el ple municipal també es votarà la proposta dels dies festius locals pel 2027, que marcaran les dues festes majors de Cubelles. També es debatran dues mocions. La CUP demanarà l'aixecament del bloqueig dels Estats Units contra Cuba i el rebuig del bloqueig energètic imposat per l'administració Trump. I Vox presentarà una moció per crear un protocol municipal d'actuació contra la multireincidència. A més, el regidor de la CUP, Dani Pérez, presentarà la seva renúncia a l'acte al final del ple i, tal com havia anunciat, doncs, aquesta de dimarts serà la seva última sessió plenària. La Festa Major Petita de Cubelles arriba al 2026 amb algunes novetats. Els actes engegaran oficialment el pròxim 24 de juliol i s'allargaran fins al dia 30, que és el festiu local, el Dia dels Sants Patrons. Durant aquests dies anirà combinant propostes, principalment de cultura popular i música. La regidora de Cultura, Renata Bedós, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles els detalls d'una celebració de Festa Major Petita que arriba amb novetats i fites històriques. La primera d'aquestes fites històriques és el 30è aniversari de l'agrupació de balls populars que protagonitzen l'exposició que ja es pot veure des del 10 de juliol passat quan es va inaugurar a la sala d'exposicions del Centre Social Joan Roig i Piera. Ara bé, segurament el plat fort de la Festa Major Petita d'aquest any serà la 40a trobada de gegants de Cubelles. Per celebrar aquesta xifra, la colla gegantera local s'ha proposat el repte de reunir fins a 40 colles d'arreu del país i de més enllà. I d'aquesta manera duplicarà la xifra habitual de les trobades de gegants. Un increment que ha obligat, d'una banda, a modificar el recorregut de cada any per donar més espai als gegants. Per exemple, la plantada es farà aquest any a la Rambla de Pau Casals, el diumenge dia 26 a partir de les 5 de la tarda. Després la sortida de la Cercavila serà a les 6 de la tarda i la ballada conjunta final tindrà lloc a la plaça del Mercat. Davant d'aquest repte organitzatiu de la 40a trobada de gegants, la regidora Renata Bedós ha fet una crida a la col·laboració ciutadana i a apuntar-se com a voluntaris.
4: Que si algú es vol fer voluntari, doncs que ho faci, perquè realment necessitarem molts voluntaris. Clar, normalment teníem entre unes 15 i 20 colles, aquest any seran el doble. Per tant, l'esforç organitzatiu és més que considerable. Però crec que valdrà molt la pena fer aquest esforç per tenir aquestes 40 colles a Cubelles el dia 26 de juliol.
0: Els actes principals de la Festa Major Petita seran sobretot el cap de setmana dels dies 24, 25 i 26 de juliol i se centralitzaran a la plaça del Mercat, un espai ampli capaç d'acollir tant la ballada de gegants com els concerts nocturns. Entre les novetats musicals, per exemple, hi destaca aquest 2026 la recuperació de la nit de jazz, que es farà el divendres 24 de juliol amb el grup Marching Funk, una petició de la comissió de festes que s'ha traslladat de la Festa Major Gran cap a la Petita per no saturar el calendari d'agost, tal com ha explicat Renata Bedós, regidora de Cultura.
4: La comissió de festes havia sol·licitat fer un recuperar la nit de jazz. El que passa és que això ja en parlarem, però la Festa Major, com cada any, ve farcida d'actes. Des del cap de setmana anterior amb l'assaig de l'agrupació Ves Populars fins al dia 16. No volíem allargar la Festa Major més enllà del 16 i això volia dir que és que ja no teníem més dies per fer actes i no volíem deixar de fer el jazz, que era una petició que ens havia fet a la comissió de festes. Per tant, el que vam acordar és passar aquesta nit de jazz, treure la Festa Major Gran i posar-la a la Festa Major Petita el divendres.
0: En el concert del dissabte a la nit, posterior al correfoc, la proposta serà la banda de versions en estil ska del predicador JJ Bolton i els All Stars Ska Cover Band.

0: I abans del concert amb aquest grup, recordem que el dissabte al vespre de Festa Major Petita sempre tenim el correfoc. L'Ajuntament, però, estarà pendent del nivell de risc d'incendi per si afecta l'esdeveniment i actualitzarà qualsevol canvi mitjançant les xarxes socials.
1: Malauradament, doncs, estem en un any molt complicat d'incendis, com estem veient els darrers dies, i evidentment el primer serà evitar el risc d'incendi i estar atents també a les possibles als possibles avisos d'emergències que tinguem. Anirem improvisant, per això sempre dic que el programa està molt bé, tant a la Festa Major Petita com quan tinguem el programa a la Festa Major Gran, però que s'estigui atent al que l'Ajuntament anuncia a través de les xarxes socials, perquè si hi ha algun canvi ho anunciarem.
0: I el diumenge al vespre, després de la trobada gegant, serà el torn, com sempre, del concert d'havaneres. D'altra banda, la Festa Petita s'allargarà encara fins al Dia dels Patrons, el 30 de juliol, que és el festiu local. Hi haurà actes tant el dimecres 29 com el dijous, que inclouen, per exemple, la ballada de sardanes o un espectacle infantil, que en aquest cas passaran a la zona marítima, a la plaça situada darrere del punt d'atenció turística del Passeig Marítim. Renata B2, regidora de Cultura, defensa la recuperació de les sardanes des de la Festa Major Petita de l'any passat.
1: Quan ens vam plantejar recuperar lo de les sardanes, ja sabíem que, per exemple, les sardanes no era un acte massiu, però sí que hem tingut una bona resposta i creiem que això és una cosa cultural que s'ha de mantenir, un fet cultural que s'ha de mantenir propi de la nostra, del nostre país, i per tant l'hem de recuperar.
0: Tots els actes, horaris i tota la programació de la Festa Major Petita es pot consultar actualitzada a la web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
2: El comerç local també pot fer-se un lloc al món digital. Aquesta és una de les principals conclusions que deixa l'entrevista audiovisual de Ràdio Cubelles amb Toni Peregrina, propietari de l'Anigó i conegut a les xarxes socials com Toni el Quiosquero. L'establiment va obrir a Cubelles l'any 1984, després de que la seva família vingués de Viladecans amb experiència en el sector de la papereria, la llibreria i la premsa. Quatre dècades després, continua mantenint l'essència del comerç de proximitat, però ha sabut adaptar-se als nous hàbits de consum, com per exemple, que pràcticament ja no es venen diaris. Així ho explicava el propi Toni Peregrina en aquesta entrevista.
3: Sí, sí, home, des del 84 fins fa uns 15 anys, això era molta feina, i es venia molt. És més, mira, fixa't que fa ja potser 20 anys érem venent diaris aquí a Cubelles, no només jo, n'hi havia 4, i tots treballaven d'això. I avui dia només estic jo, i cada vegada es ven menys. O sigui, és una cosa que ha anat a la baixa.
2: La disminució de la venda de premsa en paper ha obligat al negoci a reinventar-se, potenciar la papereria, la llibreria, els llibres de text, però també obrint una nova línia de negoci a través d'internet. El primer pas va ser la creació d'una botiga online. Poc després, Toni Peregrina va entendre que per arribar als nous clients calia estar present on aquests passen bona part del temps, les xarxes socials. Va ser així com va néixer Toni el Quiosquero, un personatge que amb un to proper i desenfadat presenta novetats, obre sobres de cromos i mostra els productes que arriben a la botiga. El nom li va posar el creador de contingut cubellenc Juanito, el Nito Flamen, que visita habitualment l'establiment per gravar els seus vídeos. L'aposta ha donat resultat. Avui les publicacions acumulen milers de visualitzacions i molts clients esperen els seus vídeos per conèixer les noves col·leccions abans de comprar-les. L'impacte de les xarxes socials ha anat molt més enllà del municipi. Gràcies a la botiga online, l'Anigó envia comandes de qualsevol punt d'Espanya i també ha fet arribar col·leccions a diversos països europeus. Fins i tot hi ha famílies que aprofiten les vacances a Catalunya per passar per Cubelles i visitar la botiga i fer-se una fotografia amb Toni el Quiosquero, després d'haver-lo descobert a través de les xarxes socials. Segons explica Peregrina, aquesta visibilitat es tradueix directament en vendes. Les seves publicacions serveixen perquè els col·leccionistes coneguin quan arriba una nova edició, un àlbum o un producte especial.
3: De venir a comprar els cromos, i jo llavors també vaig aprofitar per començar a fer els meus vídeos per ensenyar els productes. I va ser tot una roda, i llavors crec que tinc bastant visualització, i bueno, i es va venent.
2: Una part important d'aquest creixement s'explica pel boom de les col·leccions de cromos, especialment les relacionades amb el futbol. Peregrina assegura que la col·lecció oficial del Mundial ha generat una demanda sense precedents, un fenomen que atribueix en gran part a la influència de les xarxes socials, que han despertat l'interès d'una nova generació de col·leccionistes i han recuperat tradicions com els intercanvis de cromos entre els infants. Malgrat l'èxit digital, Toni Peregrina té clar, però, que la prioritat continua sent la botiga física. Reconeix que compaginar l'atenció als clients, la preparació de comandes, la gravació i l'edició dels vídeos suposa moltes hores de feina, però assegura que no vol perdre el tracte personal que sempre ha caracteritzat la papereria Anigó. A més dels cromos, el negoci continua oferint serveis consolidats com la gestió dels llibres de text per als nous cursos escolars i manté una aposta decidida per a autors locals, reservant un espai específic a la llibreria d'escriptors de Cubelles i col·laborant en les presentacions que s'organitzen al municipi. L'experiència de Toni el Quiosquero demostra que la transformació digital no està renyida amb el comerç de proximitat. Al contrari, les xarxes socials s'han convertit en una nova finestra per donar a conèixer un negoci de tota la vida, atreure nous clients i continuar escrivint la història d'un establiment que, més de 40 anys després d'obrir les seves portes, continua evolucionant sense perdre la seva identitat. L'entrevista completa amb Toni Peregrina o Toni el Quiosquero es pot veure al canal de YouTube de Ràdio Cubelles i escoltar en format podcast a radiocubelles.cat.
0: A Corral d'Ancona ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves festes d'estiu aquest divendres 17 i aquest dissabte 18 de juliol. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, en Guillem Fries, ha detallat en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles la programació d'oci que han pensat per a tots els públics i que queda dividida en dues jornades que es faran, això sí, totes a la pista esportiva del centre del barri. La jornada d'aquest divendres estarà més enfocada a la gent gran o adulta i a les propostes habituals que hi ha cada any. Això vol dir que començarà amb el concurs de truites i després hi haurà l'actuació del grup musical Zenit, que ja acumula uns quants anys amenitzant les festes d'aquest barri. Per tancar la nit, hi haurà rom cremat per a tots els assistents. I dissabte serà el dia més dedicat d'una banda al públic infantil o juvenil, amb una programació que inclou inflables d'aigua, amb unes activitats lúdiques a la tarda, amb les atraccions aquàtiques que porta l'empresa Mediflash. Després hi haurà un concert de Salvador Beltran a partir de les 10 de la nit i, finalment, a partir de mitjanit, arrencarà la sessió del DJ de Cubelles, Eric Bo. El president de l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona, Guillem Fries, també ha agraït el suport de l'Ajuntament per poder organitzar totes aquestes propostes que, a diferència d'anys anteriors, aquesta vegada es cobriran mitjançant una subvenció.
4: L'any passat continuàvem amb el que era el que l'Ajuntament es feia càrrec de dues factures. Vale, aquest any, per un tema d'intervenció, un tema de legalitat, no ho sé ben bé, el que hem fet és tramitar una subvenció. Mm. Amb aquesta subvenció el que fem és preparem el que és la festa en un format de paper, primer, presentem aquest model a l'Ajuntament i amb això l'Ajuntament pues, ens dona una petita subvenció. És suficient per poder donar compliment a les nostres festes que, bueno, que sempre hem volgut mantenir, no? També, bueno, aquest any estarem una mica així amb la subvenció perquè com els pressupostos han tingut una miqueta més o perquè a mi, pel que m'han comentat a mi, doncs, bueno, és el que estarem una mica supeditats a aquesta subvenció que finalment sí que serà aprovada.
0: Un dels aspectes que podria condicionar la celebració aquest cap de setmana és el risc d'incendi forestal. Per això l'associació està pendent de finalment quin és el nivell de Cubelles dins del Pla Alfa per saber si podran encendre brasa per al sopar popular o hauran d'optar per unes planxes elèctriques. Guillem Fries, president de l'Associació de Veïns, també ha repassat l'actualitat de Corral d'Ancona i ha destacat, d'una banda, el canvi demogràfic, amb una tendència cada vegada més cap a un barri de primera residència. Entre les principals preocupacions del veïnat, el president ha assenyalat la necessitat de controlar la velocitat dels vehicles en els carrers del barri i també la demanda d'un nou local social per poder substituir els mòduls actuals que es van instal·lar ara fa anys enrere.
4: El que tenim és el problema del local. És un local que va comprar l'associació i penso que des de l'any 1988 aquesta associació es va crear aquest any, i s'han fet petites reformes. Sí que és veritat que l'Ajuntament sempre ens ha ajudat a fer les reformes, a fer un sostre, a fer un cercat de valla metàl·lica, però clar, ja el temps, la calor, el vent, l'aigua, ja ha deteriorat més el local del que la nostra economia pot reparar. L'Ajuntament ens ajuda molt, però crec que la necessitat que té actualment l'associació principalment és un local nou. A més que en aquest local l'Ajuntament fa activitats, i molt agraït que les faci, per la gent gran de la pròpia associació, que nosaltres amb fons propis no podríem fer.
0: Actualment, l'Associació de Veïns de Corral d'Ancona suma un centenar de socis. L'Ajuntament ha anunciat que muntarà una pantalla per veure la final del Mundial en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles. Aquest diumenge que ve, a partir de les 8 del vespre, al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel és on es podrà veure el partit entre les seleccions masculines de la Federació Espanyola de Futbol i la selecció argentina. El govern d'Unitat Covellenca, el PSC i Cubelles en Comú, després de la victòria de la selecció masculina de la Federació Espanyola de Futbol contra la francesa aquest dimarts a la nit a les semifinals del Mundial, ha decidit organitzar una pantalla gegant per veure el partit de la final. L'Ajuntament ho ha anunciat aquest dimecres, cap a les 7 de la tarda, mitjançant les xarxes socials, i ha concretat que l'enfrontament entre la selecció espanyola i l'argentina es podrà veure gratuïtament a Cubelles diumenge al pati de l'escola Josep Andreu Charlie Rivel. L'obertura de portes serà a les 8 del vespre i hi haurà també un servei de bar en col·laboració amb el Club de Futbol Cubelles.
2: La Federació Catalana de Futbol ja ha fet oficial els agrupaments provisionals per la propera temporada a la segona catalana. D'aquesta manera, el Cubelles ja coneix quins són els rivals que tindrà aquesta temporada si no hi ha cap canvi després del descens de categoria la passada temporada. El conjunt cubellenc tornarà a competir en el grup 6è un any més. En aquest cas, han marcat doncs per als llargs desplaçaments. La Federació Catalana de Futbol ha tornat a situar el Cubelles en un grup amb presència clara d'equips del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, una configuració que obligarà l'equip a recórrer aproximadament més de 2.500 quilòmetres en desplaçaments per als seus partits de Lliga. Aquesta situació es repeteix per tercera vegada en les darreres temporades. En les dues últimes campanyes que el Cubelles va militar a la segona catalana, el conjunt cubellenc també va quedar enquadrat amb equips tarragonins i ebrencs, una circumstància que va provocar el malestar del club i que va traslladar a la Federació Catalana de Futbol la seva preocupació pel greuge que suposaven aquests desplaçaments per una entitat que estava a la província de Barcelona. Entre els rivals més propers, però, hi haurà el Club de Futbol Calafell i el Club Deportiu Ribes, que arriba aquesta temporada a la segona catalana i que permetran disputar dos desplaçaments curts de temporada i, a més, doncs rivals i derbis de proximitat. També hi hauran equips del Camp de Tarragona com l'Atlètic Valls, la Canonja, el Torreforta o l'Escola Sant Pere i Sant Pau i també la Unió Esportiva Salou. Però el gruix dels quilòmetres arribaran amb els desplaçaments cap a les Terres de l'Ebre, on Cubelles haurà de visitar coms com l'Ampolla, l'Aldeana, l'Amposta, el Camarles, el Tortosa Ebre i encara més allunyats com la Sénia i l'Ulldecona, els pobles situats ja en el límit territorial de Catalunya. Alguns d'aquests viatges superen més de 150 quilòmetres per trajecte i seran els més exigents de la temporada pel que fa a la logística. Algun provisional d'aquesta segona catalana doncs queda format per aquests equips i li hauríem d'afegir algun menys com el Remolins Vitem o l'Ulldecona. Ara el club espera la confirmació definitiva del calendari per una temporada en què l'objectiu serà recuperar la categoria perduda. El nou projecte esportiu encapçalat per Josu i Manol com a entrenador i amb una plantilla que encara no està tancada definitivament haurà de combinar el repte esportiu amb una exigència afegida, tornar a afrontar un curs carregat de quilòmetres. El Club Patinatge Artístic Cubelles ja ho té tot a punt per al seu esperat festival anual, que tindrà lloc aquest dissabte 18 de juliol al Pavelló Poliesportiu de Cubelles. Sota el títol El Bosc Encantat en les quatre estacions, l'esdeveniment d'enguany promet sorprendre els espectadors amb una combinació de llums, música i acurades coreografies que serviran per tancar de manera lluïda la temporada esportiva. Per evitar les altes temperatures d'aquesta època de l'any i per treure el màxim profit dels efectes d'il·luminació, l'activitat començarà a darrera hora de la tarda. A partir de 8:45 del vespre s'iniciaran les activitats d'animació a l'exterior del pavelló per entretenir el públic que ja hi fa cua. Les portes del recintre s'obriran a les 9 i l'espectacle principal presentat per al cubellenc Pep Callau arrencarà oficialment a 9:45 de la nit. L'accés és totalment gratuït i obert a tothom. Així ho explicava la presidenta del Club Patinatge Artístic Cubelles, Alexandra Pérez.
5: Seguim amb aquesta dinàmica, ja no en si pel tema només de les llums, sinó pel tema del calor.
2: També.
5: Només amb l'onada de calor que acabem de passar, també. Llavors, en si, comença l'espectacle fora del pavelló sobre les 8:30, s'obren portes al pavelló a les 9 i l'espectacle començarà a les 9:30.
2: El festival comptarà amb una gran participació de patinadores i patinadors de diferents edats i de nivells. 57 formaran part del Club Patinatge Artístic Cubelles amb edat entre els 4 i els 17 anys. I després hi participaran també diversos clubs convidats de la zona que portaran les seves pròpies coreografies que surten d'altres festivals propis. En total, prop de 115 esportistes entre nois i noies que actuaran al llarg de la nit.
5: Bueno, aquest cop canviarem una mica el fil conductor i ens endinsarem a dintre d'un bosc encantat. A veure, en aquest cas, per part del club són 57 patinadores i després tenim clubs convidats i en total seran unes 115 entre nois i noies, que hi ha de tot.
2: Com dèiem, aquest serà el festival que tancarà la temporada esportiva per al Club Patinatge Artístic Cubelles, després que l'edició de l'any passat es veiés greument afectada per la dana i s'hagués d'ajornar fins al mes d'octubre. El Club Patinatge Artístic Cubelles espera viure una jornada més tranquil·la i festiva aquesta vegada. El festival posa el punt i final al curs intens d'entrenaments i competicions individuals on el club ha obtingut grans resultats, com ara l'excel·lent sisena posició d'una de les seves patinadores cadets en el prestigiós Trofeu Catalunya d'aquest any. Així doncs, tothom convidat per assistir a aquest festival del Bosc Encantat en les quatre estacions, que arrencarà a 9:45 del vespre al Pavelló Poliesportiu de Cubelles aquest proper dissabte.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
9: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Tommy Boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

roses o la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

0: Samantha.
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?